0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vells marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Radio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil. Però bueno, ho hem aconseguit, m'ho xerren de la seva trajectòria, que és interessant. M'ho conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també m'ho conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia, i ara ja sé, i vosaltres, si us escolteu el podcast, pues també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després d'uns quants intents que va fer vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funcionen aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir allà, després... collons.
2: Sí, vaig tenir
0: allà. No sabia aquesta.
2: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada que camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, no? Una mica de fer música en comunitat.
1: Uh-huh. I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va arratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
2: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs, sí, jo un poc semblant a ell, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també...
0: Crec que segueix igual, col·lega, així. Crec que segueix exactament igual.
2: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
2: Ah, ho has dit.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò, pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan ets un xaval és una cosa que jo el recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, m'assembla jo.
1: Total.
2: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també l'Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjor, també, aquest tipus de coses.
2: Sí, totes aquestes coses...
0: Però m'assembla que no?
2: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
1: Claro, no. I mira, i n'Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar en coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
2: sí.
1: Amb el bombardí també i...
2: Saps què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
1: Totalment solitari.
2: Necessit fer alguna cosa que me pugui fer formar part d'algú, saps?
1: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella i
2: sí, sí,
1: t'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'apès que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un poc de música en sèrio en grup, vaja.
0: Pues explica-m'ho com comença Berlat, explica-m'ho com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
1: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. 2014-2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta història... clàssica per excel·lència de Berlat, un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per Wallapop i ja estàvem fent música junts.
2: Sí, ja estava formant bolos,
1: sí, sí.
2: Antes no, segur. Antes de
0: ser el manager de...
1: Totalment.
0: Fent mojitos, no fent birres i canutos com tothom, això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem revelar?
1: Un Moscow Mule.
0: Que jo... Oients de Radio Far i oients, estava boníssima, i t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
1: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
0: M'ha vist, per favor. Molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament o com és això?
1: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes, no sé què més ara... A veure que m'hi vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses. Però bueno, el titular de so és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella? Éreu altres tres o ja hi havia bateria? Com?
1: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel, vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
2: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
1: Exacte.
2: Va ser com, necessitàvem un bateria.
1: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Pues res, eh?
1: Clar, clar.
0: A descarregat-te-ho a la pop, també, i vinga.
2: Ah, exacte.
1: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
0: bueno, Miguel,
1: sí.
0: És d'aquí o és de...
1: Ell,
0: és de Barna?
1: Ell és de Barna. Sí, de família de València.
0: Vale, ok.
1: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale. Hòstia, mira, doncs, em sabia sí. Que era.
1: Son pare tocava, bateria de jazz. I ell pues, ho duia mamat de casa, però bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí de per allà i a partir d'aquí vam fer berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
1: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot d'estudiar un pot de jazz

0: Hòstia, és bona aquesta.
1: Home.
0: Uau. A veure, a veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca que...
1: Ah, a Barcelona, sí.
0: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'Espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res. Vull dir, la bateria
1: ja,
0: sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc m'ho podrien, o en Miguel m'ho podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
1: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
0: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Vale, veus, en Power Burkas era i vosaltres?
0: És el mateix, sí.
1: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
0: Sí,
1: vam anar... Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells, vam els xavals d'aquest que fan.
0: Sí. Hòstia, devíeu tornar
1: i en Albert
0: desesperats. Mil,
1: sí, sí, sí. Wow. Pues la meva impressió va ser que la gent vos va venir a veure altres, i en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé. És la meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
0: No.
2: No,
0: no. No,
1: no, no, eh?
0: Clar, de fet, hi va haver...
1: Quin any deu ser això, sempre?
0: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
1: 2019.
0: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que van fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
1: Ah, vale.
0: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
1: En Roger de Dàlia?
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo de tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
0: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
1: Vale,
0: en aquell
1: clar,
0: moment.
1: La seva imatge, de marca. Vale.
0: Sí, no, amb en Joan ja mos coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de parlar.
1: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, mestre, sí, alguna cosa així. Me'n recordo que vas quasi dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
0: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí. Mm-hmm.
1: Vale, sí, perquè eren tots teves propis allà, ja.
0: Exacte. Mm-hmm.
1: No? Sí.
0: Sí, i això, això sí que t'ha pogut donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, lots, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues, això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb test record perquè havien de fer un concert ja. Tocava.
1: No, va estar xulo el concert aquell, recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època, o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
0: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així, és el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I, bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així. I...
1: Que, sí, que fins ara no, fins ara l'han tingut callat, ara deixen queixar un poc.
0: Això, per favor.
2: Però clar, els inicis de...
1: Que el 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
2: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
0: Tal qual.
1: A on?
2: Sí, sí. A Saquelat.

0: Sí, sí, sí.
1: Hòstia.
0: Ens havíem apuntat a un concurs de bandes.
1: Hòstia, vale. Sí, sí.
2: D'Escranc, pot ser? No,
0: jo crec que era d'Escranc. Me penso que sí.
2: Pot ser.
1: Hòstia.
2: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. O sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot i allà m'has quedat.
3: I allà m'has quedat.
2: Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
3: Eres divendres o dissabte que us van confinar?
2: No en record, però...
3: Dissabte us van confinar. Dissabte i migdia, dissabte. Perro, i va dir, tothom tancat.
2: Sí, sí, sí.
3: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Sabó i amb en Toni.
0: Fet saps.
3: I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí, sí, sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí, sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
2: fin de. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Bueno, yeah. Però no feis aquest bolo, però us poseu a gravar llavors o fer alguna coseta més o com és? Com ens acorda?
0: Sí,
2: jo crec que en aquell moment...
0: La pandèmia vam aprofitar per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos a com es diu, a la zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquestes semifinals...
2: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
0: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Sona Nou i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anys.
3: Bueno, pues, aquí ja sou formació que sou ara, diguéssim, no?
2: Sí.
0: Això mateix.
3: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anava cada any, o almenys una vegada hi anava cada any, i cada vegada
2: mitjà. Cada any. Jo, des que he entrat, no he fallat mai.
0: Vos tenen apadrinadíssims, vaja.
3: Sí, sí. Bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arriben els visos, perquè tenc cosa, però estava a rebentar. Sí, és que estava molt, molt xulo. Sí, sí.
0: Sí, en guany va ser bastant xulo, sí, amb lo de convindria i tot això.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic,
2: no.
3: Fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, contó-me com ha anat a Sabora.
2: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret dos, tres temes, com a molt, no me'n record.
0: Tal qual.
2: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com yeah. Tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
0: Cal Dimoni. I ja Cal Dimoni,
2: Cal Dimoni,
0: qual.
2: Veus?
0: Sí.
2: I bueno, van passar hores allà mirant com, no? Totes les pistes que gravàvem i tot. I bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tregant patates, la veritat.
0: Sí. Bueno, ja en sabies bona, més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant la moto.
3: I, bueno, aquí,
2: I sí, sí.
3: Clar, tot... Digues, perdona.
2: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
3: Ja.
2: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
0: Tal qual.
3: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan Tatar Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
2: A veure, jo crec que o sigui, sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
3: El doble de teclistes, llavors.
2: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
3: Ara.
2: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien, i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves, i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
0: Total.
3: Però, bueno, sí, fer-ho entre voltos. Feis, bueno, seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe i arribam en aquest disc, que és, com es titula el disc vostre? Que no...
0: Vinga, es pronuncia Pareidolia, ¿vale?
3: Joder, manxo. És com sou. Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que just sé això? No, tinc un xiller. Què vol dir això, va?
0: Vale, a veure, una pareidolia és... en castellà és pareidolia. Pareidolia, ah, crec que... Però ho vam demanar a un... erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havíem de pronunciar pareidolia, ¿vale? Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat. I és l'efecte que produeix quan veus a una forma, veus una imatge que no és real. Per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, ¿vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
3: Vale.
0: Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra, pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que veus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
3: fantàstic,
0: una cosa així.
3: Fantàstic. Bona paraula xula. I ja que hi som, ho faig l'altra pregunta. Heu d'anar per com us definiu musicalment i ho faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, ¿esto qué es? A veure.
0: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè és el que significa no sé què, desnúvol... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerrans, tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam esquerra, i ho vam posar a traduir i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma i la paraula traduïda en l'idioma que mos faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial.
3: Àfrica. Ok.
0: Sí, allà posava Verlat i... Has vist quina pronunciació són?
3: Brutal.
0: Ni brutal, els comentaristes de TV3.
2: No, totalment colonial.
3: Brutal.
0: I això, i van trobar Verlat i van dir, aquesta és nostra, vinga. I a més
3: molt
0: tenia...
3: xulo, molt xulo. M'encanta l'explicació aquesta, tio. Mira, no tenia ni idea.
0: El problema, tio, ara jo t'explico el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
2: Passa inversa, no?
0: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així. No ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
3: Hòstia!
0: o dir-se.
3: Hòstia, guanya capes i guanya poesia, això cada vegada. Eh?
0: Ah, exacte.
2: Sí.
0: Això mateix.
3: Hòstia puta, tia.
0: Parlar vindria a ser el passat d'Esbert Liv, deixat.
2: Els deixats.
0: Som els deixats, és el mateix.
2: Los dejados.
3: Los dejados. Molt bé, molt bé. Hòstia, m'encanta aquesta explicació. No tenia ni idea. Ja,
0: el
3: ara
0: més
3: ja
0: important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està. ¿Vale?
2: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia Sada Berlat què volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, per a Edulia tampoc sé què vol dir. m'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
3: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
2: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... Quasi bueno, totes les bateries.
3: I aquestes coses, sí.
2: Sí, les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
3: Hombre, aquests moques.
2: Aquests moques,
3: bons,
2: sí.
3: Bons col·legues són aquests, sí, que se'n va morir l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o n'heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
0: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o manco una setmana i ara mateix ja els he tenint repartits un poc entre Barcelona i Menorca i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de si tenen els nostres telèfons ens hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
3: també,
0: de fer el merchandising però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant de Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
3: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que molt també vull el disc. Que ja trobo el meu vinil, clar que sí.
2: Ara.
3: I això, pues, això, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer.
0: I això.
3: No només escolteu a Spot i aquestes coses, que això no dona una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos de gent guai.
0: Exacte.
3: A part dels discos, se m'ha agradat de demanar vos per aquest estiu, fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxereixi una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però això què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vis, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que te convindria.
2: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix discurs, tal vegada, o això. O que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I bueno, suposo que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar es relat, que diguem, no? Però també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
3: Sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
2: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que es famós algoritme nostre i de tothom. Jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també està guai com fer una mica de comunitat, saps?
3: Deies que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
2: sempre n'hi ha alguns, no?
3: Sí, no?
0: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensem que és bastant evident.
3: No val gaire la pena, tio. Aquí, sí,
0: no. Sí.
3: És qui digui que deies coses dolentes a Catalunya, pues, bueno, no viu el mateix món que en altre. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
0: Evident.
3: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
0: Sí, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que a Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
3: Sí, viu un altre planeta.
2: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que ho compartia de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat algo que està allà, saps?
3: Genial, sí. No, però sí que es va acabar fent molta... Va fer molta renou i vau... No sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos... Últimament heu fet alguns concerts que... Xerrau del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Me sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo. No? Algo m'has dit.
0: Tenga fats.
3: No sé com... Ja, tio. Ja,
0: sí.
3: Què va passar a la Casa de Menorca? A Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
0: I doncs ens va ploure, sí. Havíem de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca, a l'aire lliure, que ens han fet molta enveja, ens han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada que ens tocava a nosaltres, pues no va poder ser, ens va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en què ja eren les... No sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que això va fer que sapigués més greu. I bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però evidentment fa sac greu, sí. De totes formes, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
3: Clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No mos quedem amb
2: els dolents. Quin ha estat el millor concert, eh?
0: Uf, difícil, eh?
2: Home, els claustres sempre són guais perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala molen.
0: Sí, se mos donen bastant
2: bé. Els de Rat que vam fer amb tu, Amal i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu de sa gent i... Bueno.
0: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els dels claustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer Taronejant, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i va ser guapo. Sí.
3: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
2: sí.
3: Però no ho vull dir.
2: Sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un n'hi ha, estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... No sé si era un cine, va dir...
0: Sí,
2: no?
0: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
2: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre,
0: sí, crec que és dia 20
2: de desembre, i després l'altra setmana estarem a Music Box dia 27 compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal,
0: espectacular.
2: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
0: Super bona gent, no sé sí, què. Exacte, a més per Nadal.
2: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal perquè segur que estarà guai, saps?
1: Claro. Algo més faran, sí. Però a Music Box vindré. A Mallorca no, que te'n volo, però a Music Box sí que estarà allà fent show. I res, Barla, pues res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
0: No,
1: i molta sort amb els discs i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i ja us han de passar coses bones.
2: Com a mínim que no plogui.
0: Exacte.
1: Eso.
0: Pedro, gràcies a tu.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Ara m'escoltant una mica més de Matlat i fins a propera. Adéu.
0: Adéu.
2: Vinga.

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A fer pastellet a les cases, molestar sobretot a les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
2: I com era això? Com us organitzàveu?
1: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, els hi tocava, li tocàvem el tecle, clac, clac, clac, clac, i ho anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si aquella dona sortia. Oh, malcriats que sou! I ara es van molestar, no sé què. Això era.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries. Cada dilluns a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
4: N'hem parlat amb l'historiador i arqueòleg menorquí Martí Carbonell, expert en la migració dels menorquins a Algèria, i la primera pregunta que li han fet ha estat sobre els orígens d'aquest fet.
5: L'origen de la migració de menorquins a Algèria remunta a l'any 1830, arran d'una forta crisi econòmica que va començar a patir Menorca a partir de l'any 1820, quan Espanya es va prohibir la importació de blat estranger en els ports espanyols, que era una de les principals economies menorquines, i va començar una dècada d'enfonsament econòmic de Menorca, i quan hi ha precisament mals moments econòmics és quan hi ha els fenòmens de les emigracions, no? I per tant l'any 1830 va ser el primer moment que els menorquins van anar cap allà per causes econòmiques, sobretot, i després va coincidir també que aquell mateix any, el juliol de l'any 1830, Algèria va ser conquerida per l'exèrcit francès, i per tant França necessitava colons per colonitzar el territori, per explotar-lo econòmicament, explotar les matèries primeres, no? Per tant, si ajuntam aquests dos factors, crisi econòmica menorquina amb la conquesta francesa d'Algèria i la necessitat de tenir colons, fa que el fenomen de la migració des de Menorca sigui moltíssim factible, no? A més, si ajunten altres qüestions, com la facilitat que se'ls va donar als colons per obtenir terres a manera de concessió, i per tant feia que, bueno, que els menorquins pues, fos una població que emigrés cap allà. Després també s'hi afegirà que l'any 1835 un baró francès, que es deia baró de Vialar, havia obtingut terres a Algèria després de donar molt de doblers per la conquesta, i va voler conrear els seus territoris de la calor, perquè eren zones d'aigua molls, i bueno, va arran d'un viatge aquí a Menorca va veure que la població menorquina volia fugir de Silla, i els hi va donar les terres seves perquè els explotessin econòmicament. No, serien un poc els orígens de la migració a Algèria, a partir de l'any 1830 fins l'any 1845.

anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Posa vi, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: tots
1: dir.
2: Tots bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo vull... Quan m'han dit, fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerraven de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a escul, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
2: No, mai.
1: Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, s'ha de fer. Sí,
1: anem a fer una petxanga a futbol. Anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria a badminton.
0: No, són de badminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a badminton.
0: No voleu.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de badminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'oig, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que vol dir germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De
1: company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Ai. Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador aquí que comença a marcar pautes que podem dir que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No vaig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Uh-huh. Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a el del Principet, no? Per exemple.
2: Principet,
0: per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. Un altre pot de torre de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé...
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERMCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Eh? Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada, tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després, en sol de mà, sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, eh? Que xerra en català.
0: Igualment, per estàs braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí?
2: Ui, jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando.
0: Sí. Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
4: Te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
0: és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
2: Aquelles que abans són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diuen, manbanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofili en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'acosta una mica.
4: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar Que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mó.
1: Bueno, però n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. No és panys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai ens m'ho podia treure.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que juguis i s'orientes. Per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar.
1: Sí. En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo us recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-ne sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Manolet.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

En terra que m'aguanta cada dia amb força, cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: De petit, devia tenir uns 10-11 anys, un estiu, vaig anar a caure a la ràdio Mec Mec, la ràdio local de Mercadal. Els amics més grans hi feien programes de ràdio, de cine, n'hi havia un de NBA, en concursos i tot. Jo anava allà i flipava, només a mirar. Els vespres me posava a escoltar la ràdio a través de la cadena de música que me van dur Reis, troc el millor regal que m'han fet mai, i recordo un programa de cinema, justament, fet per en Cristian Rodríguez, en Cristian Gros, que li deien, ja que ell tenia un parell d'anys més que jo i era molt alt, i jo era en Cristian petit. Aquell dia xerrava de la Guerra de les Galàxies i d'ET, que és la primera pel·lícula que vaig veure en el cinema, en el Centro, a Mercadal. Un estiu després vaig viure el desmantellament de la ràdio MEC, però vaig poder punxar alguns vinils de ma mare, d'en Joe Cocker, de Tina Turner, Supertramp, i el meu únic vinil que tenia en aquell moment, és molt endins, de Sopa de Cabra. El 2019, quan va sorgir Radio Far, va ser com un somni fer realitat. I només vull donar molt d'anys a Radio Far i un agraïment molt especial en els col·laboradors i col·laboradores i sobretot en els oients, que sense vosaltres no tindria sentit. Gràcies.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Ja han passat uns anys des que es va iniciar a Menorca la darrera onada de gent d'altres orígens que compra cases i paratges a l'illa. Just començar la primera dècada del segle actual, van anar sorgint aquests canvis de titularitat. Persones amb alta capacitat adquisitiva van descobrir un territori ben conservat, que disposa de serveis, on hi ha identitat, seguretat i discreció social. Això va configurant un nou escenari de terratinents, d'estètiques, de comerços i d'allotjaments. La valoració d'aquest canvi és complexa, com la mateixa societat.
1: Època de muda. Capítol 29. Estimes d'origen.

La vinculació emocional amb un territori tant pot ser de naixement com d'adopció. Cap de les dues vies garanteix estima assegurada. De fet, la història mostra una àmplia diversitat de casos. Quan va arribar el fenomen turístic a l'illa a la segona meitat del segle passat, els llocs que tenien litoral van passar de ser menyspreats, pel poc interès agrari, a ser els terrenys amb més expectativa de negoci per la possibilitat de ser urbanitzats. En aquest nou context, hi va haver propietaris que van prioritzar l'orgull de mantenir l'herència dels seus avantpassats abans que entregar les terres a la nova economia del ciment. D'altres, igualment menorquins d'antics llinatges, es van convertir en importants beneficiaris de la transformació de la vorera de l'illa. Amb la següent generació, amb més hereus a satisfer, van augmentar significativament els que volien urbanitzar la costa. Els anys de confrontació social sobre el futur de l'illa es van postergar de manera intensa fins al canvi de segle, amb promotors forans i autòctons. De manera que hi ha hagut de tot el menú, i cal esperar que continuï sent variat. En propietaris recents, la diferència sol radicar en si l'aposta és viure a l'illa perquè han quedat fascinats, podent anar a qualsevol altre lloc del món, o perquè han detectat un espai adequat i transitori on fer-hi rendibles transaccions immobiliàries o d'altra índole. Alguns estan fent interessants inversions al camp, que permeten una diversificació econòmica i la recuperació de valors ambientals perduts. Són reconversions que no es faran mai des del sector públic i que els terratinents menorquins no han volgut fer. Per això han venut. A l'altra cara, hi ha terres gestionades per pagesos emprenedors, compromesos amb el medi i amb el futur, que entren en una gran incertesa quan el lloc on treballen es posa a la venda. Com hi ha habitatges que pugen de preu tant per la presència de nous compradors estrangers com pel lloguer turístic autòcton. S'han de poder discernir realitats i preveure els efectes. Hi ha qui fa apostes agràries reals i qui té un jardiner disfressat de pagès per cobrir la quota que demana l'agroturisme. Hi ha qui manifesta un compromís amb l'estalvi d'aigua i converteix set aljubs en piscines,

0: Les operacions no desitjades, quan hi ha molt de capital a prop, cal regular-les amb normativa clara, que velli per l'interès general. El benefici privat només s'ha d'incentivar si el resultat és positiu per a l'illa. Queden reptes importants a resoldre que es van posant cada vegada més sobre la taula. Però conèixer les pretensions que hi havia a determinats indrets i comprovar-ne la situació actual genera esperança i ensenya a mirar les coses amb més criteris que el de l'origen.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta i li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

fent els circs i crueltat amb elles. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal. No, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

veus de tots eren els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
2: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
3: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitoclòrits, de nitoclòrits, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
4: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Mil mamuts, cervells de set cançons, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats si apago el llum.

0: prisa, prisa que t'encal serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina deça aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa bata.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Amor, mon pas, no fer algun pas expert. Sembla una fada.
1: Això?
0: I jo no canvi, que no sé ni que estan parell.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Fa 400 milions d'anys ja passaven moltes coses.
2: Època de muda. Capítol 13. El procés lent.

0: uns continents terrestres molt diferents dels actuals derivaven sediments que queien al mar. Podem imaginar lleugeres partícules d'argiles portades pel vent o les pluges, enfonsant-se lentament per acabar dipositades unes sobre les altres. La pressió, la immobilitat i el temps infinit ho convertiria en roques que les forces orogèniques farien emergir molt més tard. Són el substrat geològic de la part més antiga de la tramuntana de l'illa. Es mostren de color fosc al Cap Negre o a Favàrits, mentre aquells remots materials feien la gènesi de la futura Menorca, hi havia algunes algues que temptejaven la seva colonització cap a la part terrestre, enmig d'una atmosfera molt carregada de CO2. D'aquesta aventura sorgirien les falgueres, que representen un estadi anterior a les plantes amb flors i fruits. Diuen els estudiosos que les falgueres van regnar a zones pantanoses durant lapses de temps molt llargs. Amb la parsimònia de la natura, van anar capturant carboni i guanyant volum en masses inabastables. Molta de la matèria vegetal que generaven acabava caient a aigua sense oxigen i constituint enormes dipòsits de matèria orgànica que derivarien en carbó mineral i gas. Els humans venim dedicant dues centúries a cremar els avantpassats de les primeres falgueres. Hem tornat a enviar tot aquest carboni a l'atmosfera i això genera un efecte hivernacle sobre el planeta. Una part de la calor que arriba de l'astre no pot sortir. El canvi que estem provocant ja es fa notar. Hi ha arbres fruiters que redueixen la seva producció perquè no fa fred prou setmanes l'any. Zones d'horta s'han de cobrir sota ombracles per evitar que es marceixin amb les rigoroses temperatures de l'estiu. Corren temps per treballar les adaptacions. Les noves polítiques intenten canviar la cultura de gestionar amb foc les restes vegetals provinent d'esclarissades forestals o desbrossades de perímetres. Cremar envia molt de carboni a l'atmosfera i estem en moments que cal fer-ho a la inversa. Una solució, que just s'està començant a parlar ara a Menorca, és fer-ne una combustió controlada, amb molt poc oxigen, i convertir-ho en carbó vegetal. Les coses mig cremades aguanten molt la degradació biològica. Ho saben bé els arqueòlegs que troben grans de blat mig torrat als jaciments talaiòtics. El carbó, compten els experts, és un excel·lent refugi per la microbiologia dels sòls fèrtils i també ajuda a retenir-ne humitat. Mesclar-ho amb adob i posar-ho a la terra podria servir per deixar carboni capturat a llarg termini i millorar la fertilitat dels camps. Val la pena fer-ne alguna prova pilot per verificar la seva potencial aplicació a l'illa. Aquests dies, les falgueres han ressorgit de la seva etapa subterrània de l'estiu. Les més comunes acompanyen els camins humits. Emergeixen en forma de tija revoltada que va guanyant alçada. La part superior és talment com el mànec d'un violí i sembla que es vagin desteixint al ritme d'una lenta melodia. Sempre han cridat l'atenció als humans, com si transmetessin la seva característica de fòssil vivent que ha superat totes les grans extincions. En uns mesos, maduraran les espores que guarden a la part de sota i tornaran a escampar-se, com venen fent des dels temps primigenis. Si poguessin parlar, potser ens sabrien donar consells oportuns a l'espècie més intel·ligent del món.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: des de l'infern. Senyor Lusk, senyor, us envio la meitat del ronyó que vaig prendre d'una dona. El vaig preservar per a vosaltres. L'altra peça la vaig fregir i me la vaig menjar. Va ser molt agradable. Potser us envia l'ensangonat ganivet que li vaig treure, si només espereu una mica més. Signat, atrapeu-me quan pugueu.
1: Aquestes tèrboles quatre línies donen cos a la coneguda carta des de l'infern. I va ser enviada l'any 1888 acompanyada d'un tros de ronyó. Sí, sí, heu sentit bé, un tros de ronyó. I firmava el suposat assassí en sèrie conegut com a Jack l'Esbudellador. Avui a Pistolari Express ens posem una mica foscos i xerrarem de cartes enviades per assassins serials i quin paper tenen a la història, si és que en tenen. Comencem aquí, a Ràdio Far Menorca, la ràdio cultural de Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andrea Ollamburu.

Segons la senyora Wikipedia, font de saviesa col·lectiva, es defineix com un assassí en sèrie aquella persona que assassina a 3 o més persones en un lapse de temps de 30 dies o més i amb un període de refredament entre cada assassinat. La motivació usual és la gratificació psicològica que proporciona cometre el propi crim, tot i que no necessàriament ha de ser l'única. Els assassins en sèrie tendeixen a ser selectius quan guaiten a les víctimes i ho fan impulsats per alguna necessitat interior imperiosa. El concepte com a tal, i sorprenentment, no es va emprar fins al 1970 i ho va fer l'agent Robert Ressler, que era un criminòleg i perfilador d'assassins dels Estats Units. Val a dir que un assassí en sèrie no és el mateix que un assassí de masses, que és aquell que en un sol acte mata molta gent. I tampoc és el mateix que un assassí llampec, que és aquella persona que mata múltiples persones en diferents espais però en un període curt de temps. Jack l'Esbudellador és el nom que es va donar a un assassí en sèrie de Londres, a qui se l'acusava de 5 homicidis, amb un modus operandi caracteritzat per talls a la gola, mutilacions a l'àrea genital i abdominal, extirpació d'òrgans i desfiguració del rostre. Tot a dones que es dedicaven a la prostitució. Van ser diverses cartes les que es van enviar sota el pseudònim de Jack l'Esbudellador, però només aquesta és la que es considera realment d'ell, tot i que també hi ha qui té els seus dubtes sobre si es tractaven d'imitadors. Malgrat tot, el fet que la missiva anés acompanyada d'una petita capsa que tenia la meitat del que després es va determinar que era un ronyó humà preservat en alcohol i que, a més, casualment, provenia d'una de les víctimes, va ser un argument de pes per considerar que realment provenia de l'assassí. Tot i les investigacions i els més de 300 sospitosos, la policia mai va trobar resultats esclaridors de quina era la veritable identitat de l'assassí serial. Això va donar pas a múltiples teories i sospites per part de la premsa i l'opinió pública, a l'hora d'explicar els coneixements quirúrgics, la professió i la salut mental de l'homicida. A més, es va anar alimentant un mite que anys després ha estat concepte central de diverses obres literàries, artístiques i cinematogràfiques.

0: Un altre assassí en sèrie va ser el destraler de Nova Orleans, actiu entre 1918 i 1919, quan després va aturar i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Aquest va matar 6 persones i ferir unes altres 6, totes elles amb una destral, sembrant la por entre la comunitat. Va escriure també una carta que es va publicar al diari.
1: Estimat mortal de Nova Orleans, el destraler, l'home de la destral. Mai em van atrapar i mai ho faran. Mai em van veure perquè sóc invisible, tant com l'éter que envolta la seva terra. No sóc un ésser humà, sinó un esperit i un dimoni de l'infern més calent. Sóc el que vostès, orlanians i la seva ximple policia, diuen el destraler. Quan t'ho cregui convenient, vindré a reclamar noves víctimes. Només jo sé qui seran. No deixaré cap pista, excepte la meva destral sagnant i els cervells dels qui vaig manar per abaix el fet que em facin companyia.

0: Un altre exemple va ser l'assassí del llapis labial, també als Estats Units, el 1945, qui després de tres tèrbols assassinats va ser atrapat, però que també va deixar un missatge en el segon homicidi, escrit amb llapis llavial a la paret, que deia:
1: "Per l'amor de Déu, atrapeu-me abans que mati més. No puc controlar-me."
0: I no oblidem el cas del Ted Kaczynski, que tot i que se'l considerava un terrorista, realitzava les seves accions a través de les cartes. El conegut Una Bomber, del qual s'han fet documentals i una sèrie que recomanem i que trobareu a qualsevol de les plataformes habituals. Ell era matemàtic i filòsof i va escriure un extens manifest anomenat La societat industrial i el seu futur, on es plasmaven els seus anàlisis crítics a la societat del moment, amb especial èmfasi a les conseqüències perjudicials que portava el desenvolupament tecnològic de les societats humanes posteriors a la revolució industrial. La incomprensió i la no publicació d'aquest manifest per part dels diaris i de la societat en general van portar en Ted a realitzar una sèrie d'atacs per cartes bombes dirigides a persones de diferents universitats, però també a una aerolínia. Tot un cas que encara forma part de la cultura popular dels Estats Units i que finalment va ser destapat no per les investigacions de l'FBI, sinó pel germà del mateix Kaczynski, que va reconèixer en el manifest l'obsessió i crítica del seu germà. I tot això a què mos du? Jo crec que simplement a fer-nos preguntes. Clarament nosaltres no som cap especialista ni tenim feta cap investigació al respecte. Però com a part de la societat, com a éssers pensants, ens fem preguntes i plantegem situacions. I si s'obre el debat, millor que millor. Molts cops les sèries, les pel·lícules, els mateixos mitjans d'informació xerren dels assassins en sèrie com a persones amb antecedents malaltissos o trastorns mentals. Molts cops en el seu passat apareixen abusos infantils, ja siguin físics, sexuals o psicològics. Apareixen famílies desestructurades, casos d'abandonament, incomprensió per part de l'entorn, etc. Causes que al final responen a contextos socials, polítics, econòmics. Aleshores, fem la pregunta. És l'entorn, és a dir, aquest context social i els valors que prenem, el que pot donar pas a aquesta psicopatia? O resulta que tenim un impuls homicida dintre nostre, que en altres temps potser ens va ajudar a sobreviure i que pot o no desenvolupar-se? On està la responsabilitat de qui es converteix en un assassí en sèrie? És de la mateixa persona? És la societat que abandona i aparta a tot aquell que no encaixa? Som responsables totes i tots? Per ara, aquells que sou defensors absoluts de la ciència, s'ha de dir que no hi ha cap estudi que demostri l'existència d'aquest gen assassí. Cert és que tampoc hi ha cap estudi que digui que no existeix. Però si no es tracta de genètica, es tracta de societat? El psicoanalisme, per exemple, diu que l'agressivitat és un tret característic que forma part de tots els humans, que funciona com a instint, com si fos un mecanisme de defensa natural, més animal, potser. I que quan l'agressivitat es desconnecta de l'instint natural de defensa és quan apareix la violència. Altres teories apunten a les condicions de l'entorn i, per tant, vinculen la violència amb allò après, amb els valors. En fi, teories hi ha per tots els gustos. Vosaltres què en penseu? S'ha de dir que, tot i que creiem necessari xerrar d'aquest tema i fer-nos preguntes i debatre sobre els orígens, i més davant d'aquest món actual tan violent des de la paraula, des de les guerres i des dels gestos, aquí a Epistolari ens posicionem contraris a tot tipus de violència. Mai la defensarem ni la justificarem i sempre creurem en els camins que duguin a l'enteniment col·lectiu i, per què no, a les abraçades, que estan tan infravalorades i que tan bé fan al cor i a l'ànima.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix qualcunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Enginy, càmera i acció, precursors del cinema amateur a Menorca. És una pel·lícula de l'Arxiu d'Imatge i So. Avui mos acompanya la directora d'aquest interessantíssim projecte, la Magda Timoner. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Un poc nerviosa.
0: Sí, seria la meva primera pregunta, abans si estaves nerviosa per aquesta projecció.
1: Bueno, també perquè me resulta un poc raro estar en aquesta banda de Radio Far.
0: Sí.
1: Com saps, tenim un espai també aquí a Radio Far amb la Gavi i normalment jo estic a on estàs tu ara mateix.
0: Pues mira, avui te toca aquella cosa de l'entrevistadora que és entrevistada.
1: Sí. Val, Enginy, Càmera i Acció neix, jo sempre ho explic, de sa voluntat per part d'en Pau Salort, que va ser una de les persones que va ser com sa impulsora del primer Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Sempre em deia, hem de fer alguna cosa amb aquest fons, que és el fons de la Unió d'Antics Alumnes Salesians de Ciutadella, el fons de Don Bosco, no? Que en deim, que és un fons audiovisual d'un premi que hi va haver des de principis dels anys 80 fins a finals o principis dels 90 i que després ha retornat de manera intermitent, però sense no molt d'èxit, malauradament. I aquell fons aleshores tenia molt de sentit perquè aquell premi Don Bosco, es va fer en un moment en què hi havia molta creació a Menorca de cinema documental, de cinema fet amb Super 8 i alguns amb 16 mil·límetres.
0: De quines dates estem xerrant, més o menys?
1: Dels anys 80.
0: Vale.
1: Dels anys 80. I clar, jo quan vaig anar a xerrar amb en López Casas Novas, que va ser un dels jurats del Premi Don Bosco, m'ha dit, ui, però entenc que vulguis fer quelcom amb aquest fons, però el Premi Don Bosco va arribar després de que durant gairebé 20 anys molta gent anònima, cineastes amateurs a Menorca, fessin les seves pròpies creacions i el Premi Don Bosco d'alguna manera va recuperar i homogeneïtzar aquesta voluntat creativa.
0: Vale.
1: Però ves una mica més enrere, estira d'aquest fil, no? I arran d'aquí, d'estirar d'aquest fil, sorgeixen tota la necessitat de parlar del moviment de cinefòrums, de cineclubs, que va ser com el punt de partida d'aquests primers creadors, no? I si m'estic enrotllant molt, m'ho dius, Àlex?
0: Bueno, jo veig com molta informació i me deman com l'ordenes, és a dir, com dius, això jo entro i això no.
1: Clar.
0: Perquè podries fer com quatre pel·lícules, no? Com un seqüela de seqüela de seqüela.
1: Totalment. De fet, el projecte en un inici havia de durar 20 minutets.
0: Ostres.
1: I acaba sent una pel·lícula de 64 minuts.
0: Curta, me sembla.
1: Exacte. Després de moltíssima feina de retar, perquè sabia molt de greu deixar cosetes fora, no? Hem de dir també que és un documental divulgatiu, és un documental de tall clàssic, gairebé televisiu, perquè la voluntat de ser Arxiu d'Imatge i So i la voluntat de donar visibilitat a tots aquests fons i a tots aquests directors amateurs, doncs requereix que tingui aquest format, no? Que sigui un documental sobretot explicatiu d'aquell moment, no? De com neix aquesta voluntat de fer cinema, com s'ordena i quins són els principals noms a destacar.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyata Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, sol, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona
1: sí,
0: la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Estruc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Podríem dir, o jo m'atrevesc a dir, que ets artista plàstic perquè els teus mitjans de comunicació són la pintura, el dibuix i l'escultura principalment. Evidentment, a part de la paraula, que l'empres cada dia. Com enfoques cadascuna d'aquestes disciplines en la teua pràctica?
1: Pues primerament troc que sí que tens raó en que soc més artista plàstic que pintor, perquè dins, crec que dins el camp de la pintura el pintor en si mateix s'agafa la pintura com l'únic mitjà que podrà ser com expressiu o que serà com una obra final, però en realitat jo hem moltes disciplines com per generar un procés creatiu. Per exemple, entorn al dibuix, pues, és el que hem molt abans de fer un quadre, per exemple. Hem pres es gargot o la línia o es dibuix ràpid com per trobar pues, una imatge nova o... I després també pues, cap a altres mitjans com cap a l'escultura és merament per una admiració cap a, com per exemple cap a es fanguis modelat, per exemple, i com per extendre de la pintura pues, una nova disciplina on hi hagi pues, també com lo mateix, però d'una manera diferent. Uh-huh. No sé, és un... m'aporten nous punts de vista, podria dir.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: En genera un misteri pensar en aquesta relació entre el territori i les plantes que hi creixen, i les persones i la cura de les seves malalties que en aquestes plantes hi han trobat. Menorca no és una excepció d'aquesta relació intrínseca. Aquí també hi trobem cultures que s'han nodrit i curat a base de lo que el territori ofereix. Els metges d'abans eren els herboristes d'avui. Els hi han dit curanderos, bruixes i bruixots. I totes tenien uns coneixements i una relació al servei de les plantes, animals i persones. I avui en dia potser miram cap a pobles indígenes d'en fora amb un romanticisme naïf per als coneixements que encara mantenen. I no és menys importants, crec, que tot el contrari, mirar més a prop, aquí on vivim, per mirar d'apreciar i conèixer les nostres plantes que han jugat i encara juguen un paper fonamental. I per això avui tenim el gust de conversar amb en Marc Moll, un mestre arborista que coneix molt de prop la flora de Menorca. Bones, Marc.
1: Hola, com estàs?
0: Molt bé. Bé, benvingut a les mesurades.
1: M'ha encantat la introducció, molt polida.
0: Gràcies.
1: Molt filosòfica, molt tot.
0: Sí. Bueno, te mull la primera pregunta. Vale. Què és per tu la terra?
1: Home, la terra és una pregunta complexa perquè és una pregunta profunda. Primer, la terra ens nutreix, no? És un espai de nutrició perquè avui en dia, clar, no estem tan connectats. Clar, no som pagesos, vivim en els pobles, anem a comprar als supermercats. No? O sigui, primer de tot, si no hi hagués aquesta quantitat de gent que cultiva i fa totes aquestes bones labors, nosaltres no podíem estar bé, no? Per tant, la terra per mi és com una mare que nutreix, no? Després és un espai també de connexió. Clar, la terra pot ser també les nostres arrels, allà on vivim, on tenim la nostra cultura, la nostra família, i també és un espai curatiu, perquè el fet d'anar a veure una posta de sol, a fer un passeig, a veure un ocell, estar a la natura, senzillament, amb tranquil·litat, amb molts de, diríem, de pensaments i coses s'acalmen, no? I tornes a casa amb una pau diferent. Per tant, per mi, la terra seria com tot, no? És com un espai terapèutic, nutritiu i també d'arrels, no? D'arrels. Moltes vegades penso que no apreciem prou aquesta terra perquè estem una mica confusos i en tantes coses que tenim a la societat i no sabem massa bé la importància que té aquesta terra de cuidar-la i d'estimar-la.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menor.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Vícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Les plagues són un gran problema per als pagesos i un gran negoci per als productors de pesticides. Sense plagues no hi ha guanys per als segons. Una cosa necessita l'altra. D'aquest interès sorgeixen realitats que semblen espontànies, però no ho són. Són tendències perfectament interessades.
3: Època de muda. Capítol 9. El remei a la plaga.
2: Una de les bases que fonamenten les plagues són els monocultius. En aquest sentit, el mosaic menorquí, que combina constantment zones de conreu amb taques i línies de vegetació silvestre, és de gran ajuda per reduir explosions patògenes. La gran quantitat de fauna auxiliar que es refugia a les tessel·les no transformades actua com un sistema de control natural. Per això no és casualitat que les àrees de camps menorquins que reben grans quantitats d'herbicides i pesticides siguin zones on es van eliminar prèviament centenars o milers de metres de paret seca, amb tota la vegetació silvestre que els acompanyava, així com els boscarrons que esquitxaven el panorama. Primer el monocultiu, el paisatge homogeni i després la compra de tòxics. A Balears es va imposar en un determinat moment el quasi monocultiu turístic. A mesura que anem eliminant altres activitats del mosaic econòmic, apareixen alguns peatges i determinades tribulacions, com en les plagues, i trobant problemes que comencen a guanyar els beneficis. El model té costos, cada vegada més identificats per la població. Les coses s'han de dimensionar per respondre a l'allau de l'estiu. S'han de pagar carreteres, depuradores, serveis de neteja, tractament de residus sòlids, dessaladores, desnitrificadores, instal·lacions energètiques, aparcaments, transport públic, enllumenats, aeroports, millores portuàries, seguretat... S'han de sacrificar territoris per fer allotjaments. S'ha d'invertir diners públics en promoció. S'han d'entregar cases pensades per als residents. S'han de pagar lloguers astronòmics. S'han de redactar regulacions a mida. Sota el paradigma que ens hem situat, tot es viu com un producte turístic potencial. Les platges, els talaiots, els antics camins, el fons submarí, les coves, els cavalls, els balls populars, la gastronomia, els llaüts, l'artesania, la cervesa i la piscina. El sol del migdia sobre l'arena i el crepuscle contra l'horitzó. La lluna plena i les campanyes de defensa del territori. No ens ha d'estranyar que també les mobilitzacions contra la massificació turística surtin a la pròxima Fira del Turisme com un atractiu més. Hi ha experts en la matèria que tenen altres mirades i aconsegueixen rompre aquest cercle viciós de més volum i més necessitats. Són altres visions, que tenen un camí difícil en el pensament dominant perquè trenquen l'estratègia establerta de negoci. Aquests entesos expliquen que les plagues tant es poden produir per excés com per defecte. Un arbre faltat de nutrients és susceptible de tastar com algunes malalties el superen. Ja ho diu el refranyer popular, ase magre ple de mosques. Una societat desinformada és un element feble que queda a mercè dels taurons econòmics del curt termini. Després hi ha aquells cultius que reben alguns excessos per part de qui els cuida. Les plantes tendiran a deixar l'excedent sobre el terreny, o l'exudaran de diferents maneres, i oferiran així un bufet lliure a qui el vulgui aprofitar. Sortir molt a les guies turístiques o a les fotografies dels influencers pot acabar sent una creu per determinats paratges. Les persones coneixedores del funcionament integral de les produccions agrícoles saben que cal una visió completa dels elements que hi intervenen, si no es vol quedar sota la sabata dels que venen solucions als problemes que prèviament han ajudat a crear. Per això intenten especialment regenerar la microbiologia del sòl, que és com recuperar els obrers que fan anar les substàncies necessàries des de la terra als vegetals. Després de 50 anys de models extractius i tòxics, la microbiologia està quasi desapareguda. La troben al recer precisament de la vegetació silvestre i en fan un cultiu que s'incorpora de nou a les zones sembrades. A la nostra societat, la microbiologia seria com la ciutadania organitzada. Quan la gent es troba i agafa un cert mètode, sorgeix una capacitat d'anàlisi i d'elaboració de propostes, de divulgar idees i de promoure reflexió comunitària, que és molt més que la suma de les parts. Llavors es poden crear nous imaginaris, traçar itineraris frescos i encendre llums on no s'hi veu. Serà molt necessari, perquè aquells que es beneficien de les plagues ens tornaran a dir que no ens precipitem amb mesures poc habituals, que l'important és declarar-se sostenible als quatre vents i seguir pagant un preu cada vegada més gran. És l'hora de la ciutadania regenerativa.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: quan cal escollir una opció entre vàries, solem sospesar els avantatges i els inconvenients de cadascuna. És a dir, allò que aconseguirem si optam per una determinada alternativa front al que perdrem en descartar-ne una altra. Els economistes ho anomenen cost d'oportunitat.
1: Època de muda. Capítol 20. Cost d'inoportunitat.
0: De vegades, és una operació ben fàcil i evident.

0: però en altres ocasions hi intervenen paràmetres més complicats. Com per exemple, quan les conseqüències a curt termini resulten contradictòries amb les de llarg termini. O quan el nostre benefici es fa a costa de terceres persones o coses. Foradar una fossa sèptica per connectar-la directament al subsol va ser una pràctica que es va fer a determinats rodols, a la recerca del guany immediat que implicava estalviar-se el camió especialitzat cada vegada que la fossa s'omplia. Però al cap d'uns anys, el pou que vestia la comunitat va deixar de ser potable, amb la qual cosa s'ha generat un inconvenient propi i de la resta de veïns. A determinades serralades de la península s'ha conviscut històricament amb el llop pilós, que són depredadors que poden atacar el bestiar. Amb una dotació de cants ensenyats i uns coneixements de la vida a la muntanya, els pastors poden conviure amb aquests grans mamífers i mantenir-los a ratlla. Però l'època que van arribar a les escopetes de precisió i els verins de fàcil abast, la gent va decidir que era millor eliminar els depredadors i així viure amb més tranquil·litat. Els llops i els ossos es van gairebé extingir. La conseqüència és un creixement exponencial del porc senglar, que ara destrossa els sembrats que han d'alimentar el bestiar. Antigament, el senglar era un animal esquiu que vivia a la part alta de la muntanya. Ara són una plaga que entren a la ciutat a remenar contenidors de fems. I al camp es mengen les tortugues petites, els amfibis i qualsevol cosa que se'ls posi a l'abast. Els avisos sobre els efectes del canvi climàtic no són del segle actual. El 1972 ja es va publicar un informe científic fet per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts que va ser analitzat a la cimera mundial celebrada el mateix any a Suècia. Allà es va advertir amb prou altaveus que les activitats humanes estaven superant els límits del planeta per absorbir-les. La nostra situació geogràfica i geopolítica ens ha situat en un paradís per la societat moderna. Estiu, platges, economia, pau... Però a l'hora de parlar del canvi climàtic no va igual. El Mediterrani s'escalfa a major velocitat i tenim molts de nombres a la loteria de les tempestes inhòspites. Fer-hi cas és cada vegada més indispensable. Deixar construir sobre zones inundables, eliminar una comissió específica sobre importants qüestions ambientals o premiar els infractors urbanístics no són, dissortadament, coses del passat, sinó de l'any en curs. Qualcú deu haver valorat el cost d'oportunitat que representa la revalorització econòmica de poder construir en sòl rústic. O els projectes que es podran escolar mitjançant trucades a determinats despatxos. O els vots que es poden aconseguir amb promeses que apliquen polítiques desiguals als ciutadans. Optar conscientment per ignorar les conseqüències que es deriven de maltractar el medi ambient és una actitud que el temps demostra com a molt inoportuna i està generant els costos.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon i el lavessa de la son. Fa un badall, una somera, canta el gall, s'estima.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí, escrivint la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar com

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa rajoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit, me

tot, resultes fatals. Vagi estressat, pur camuflatge, som part d'esport.

temps, estaques gegants, punys americans.

0: Era, som i seré menorquí.
1: Biblioteca de Fric, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
2: Perquè som mares, exacte, som mares, Negavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
3: Effectively wonder.
2: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
3: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
4: Gavi Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com. Radiofar se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

nit. Bones tardes a tots i a totes, jo sóc en Martí i avui estem aquí retransmitint en directe a Scraham Pierce Fest, on estan a punt d'obrir portes i començarà aquest gran espectacle. I res, si no teniu l'oportunitat d'estar aquí amb nosaltres, seguiu aquí el nostre programa en directe, on estarem retransmitint tot el temps i farem les millors entrevistes a tots els artistes.

0: Estem aquí amb en Pedro Sánchez, tu amala, com estàs? Un plaer.
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Aquí, beníssim.
1: Quina sorpresa més guai trobar-te tu aquí, bueno, amb aquesta panda. Molt bé.
0: Estic molt content de que estiguem aquí. Avui actuaràs dues vegades, començarem aquí, no?, amb tu en solitari. I després...
1: Correcte, correcte. Començo jo d'aquí una estoneta. Sí, jo d'aquí una estoneta fent les meves cançons. I després intentaré aguantar sense fer moltes birres per arribar a les... en els fandangos, a les 12 del vespre, que a veure com arriba.
0: Tu no te canses mai, eh? Tot
1: que va, això me cansa mai. Currar cansa, això no.
0: Això, que guai, molt bé, molt bé. I crec que, com es presenta el dia d'avui, el festival, amb ganes? Doncs
1: pues moltes ganes, perquè estem entre amics. Clar, després toquen Dàlia, toquen Berlat, que jo m'agrada tant que ets hi ha robat músics. En Davent toquen jo, en Àngel també.
0: Que guai.
1: En Joan Roger també, avui dia. I sí, de fet ja ha començat, avui migdia, avui matí migdia hem estat muntant, ja hem anat tots a fer una paella, hem anat a fer un xubec i...
0: Això he vist sí, una sí, foto sí. Per allà, tots a la piscina, uau, quina enveja m'heu donat, eh?
1: Bueno, la pròxima t'apuntes, tio, vens un pagantes i t'apuntes, però sí, estem en família, més a Radio Far, que sou vols, que és collonut tenim-vos aquí, i la gent d'Agra Campins, vull dir, sóc un dia collonut serà avui.
0: Que per cert, que me fa gràcia que... ja s'està tornant quasi... Bueno, això d'entrevista amb mots és com la tercera vegada que estem aquí.
1: Sí,
0: entrevistant tu i jo.
1: La gent guai, ens vam juntar, ja està. Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí,
0: bo,
1: sí.
0: Que bo.
1: Tres vegades ja sí que es va, tio. Sí, sí, sí. Hem de que no.
0: I bueno, crec que... perquè tindrem qualque sorpresa avui, qualque cançó... Estarem escoltant, suposo, també les noves del darrer EP, aquest castret, que me'l vaig escoltar fa un temps, m'ha agradat moltíssim, eh?
1: Gràcies, gràcies, sí, faré un poc les cançons, com que vinc en format acústic jo tot sol, pues faré les cançons així en aquest format de caseta, que estan gravades amb guitarra i veu. Farem algunes del disco també, es pujaran, ja que roden per aquí, pues, Nàngel, Endavent i tal, pues, pujaran per aquí.
0: Tenen col·laboracions, clar,
1: que sí, col·labos, clar, que sí. I qualque coseta nova, pues, potser també caigui, sí. No tinc gaire a pensar què fer, eh? Ja pujaré allà i ja veuré com me dona, però me dones vent.
0: Perquè el festival aquest, bueno, jo me sembla una iniciativa superbona, en un moment on hi ha un boom de festivals, on tots són headliners de fora, no sé què, tu què t'assembla això de fer un grup, fer un festival amb bandes d'aquí de Menorca i... Bueno, pues, digues.
1: És l'únic festival de menorquins i per menorquins, perquè els altres festivals no són per nosaltres, són perquè vinguin guiris
0: per
1: i que
0: vinguin
1: gent de fora. Vull dir que, per tant, avui és dia nostre, per tant, no hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar i hem de passar-nos-ho bé, perquè altres bandes no pensen tant en nosaltres com aquí.
0: Així és.
1: Bum, ja ho he dit, bum.
0: Molt bé, molt bé. perquè xerrant d'això, com veus l'escena menorquina actualment aquí? Com els grupets que estan sorgint, tot això, aquesta moguda?
1: Pues jo m'agrada molt un grup que es deia La Huella, però es van separar ja. A part de... Ara no me'n sent perquè està xerrant amb en Xec, l'enreda, Xec.
0: Disculpa, segueix.
1: No enredis. Però que m'agrada molt un grup que és de La Huella, però ja s'han separat i ja està morta, tio. Ja no tinc res a fer.
0: La Huella, qui sap qui trons.
1: Uepa.
0: Encara no hi ha res confirmat, però...
1: Quan vos contratin per Jucalari Festival, que vosaltres ja teniu més caixer, llavors ja anareu.
0: Bueno, no opinaré.
1: No, és una passada, la veritat és que hi ha molt de grup en temes propis, que està fent coses, com els que veurem avui vespre, altra gent que està començant a fer coses dins el rock, dins el pop, dins la música urbana, vull dir que està guai, està molt millor que fa 5 o 10 anys, la veritat és que sí.
0: Hi ha molta qualitat musical, molt bon.
1: Sí, tots els xavals, la gent sap tocar els instruments seus, saben fer cançons, saben fer un bon directe i es
0: coneix. I tu també.
1: Bueno, sí, jo què sé. Però bueno,
0: mira, he de dir... que quan vaig escoltar...
1: No he hagut prou, eh?
0: Espera, quina era? Des nou EP, l'última, quina és la que tanques?
1: No me'n record, tio. Me
0: va arribar i me va emocionar, eh?
1: Gràcies.
0: Molt bé, molt bé.
1: Una que sí, una que xerra d'un sí que ja no hi és i aquestes coses.
0: Sí,
1: poc cenites nosaltres les cançons. Llavors no són de subidons, les cançons meves. Però sí, anem, no. I l'últim que ha fet és Berlat, el vinil cantat està fantàstic.
0: És collonut, sí.
1: Sí, i el Johnson Wood també, que estan gravant cosa nova, Power Can, que estan gravant un disco nou també. Bueno, hi ha moviment, que és una cosa que no hi havia tant fa uns quants anys, és que sí. I és gràcies a festivals com aquest que aposten per la música menorquina.
0: Perquè, bueno, canviant una mica, t'anava a demanar quina cançó t'agradaria haver escrit tu?
1: Quina cançó m'agradaria haver escrit? White Christmas, perquè és la cançó que, si, crec que és la cançó que més pasta de res d'autor ha donat, per tant, pues, que no, ja... o Santa Maria Carey, també.
0: Sonava a dir Santa Maria Carey.
1: Tenia una, tindria un milió de dòlars cada Nadal, tenia per comprar-te regals a tu i tal. Bé. No sé, quina cançó m'hauria d'escriure? No sé... qualsevol, no sé, alguna de Bob Dylan, segurament.
0: Se n'ha de pensar, perquè és que bueno, l'últim EP i això es noten les influències.
1: Sí, és un EP que...
0: Pues, country, aquest rotllo.
1: És un EP que em vaig decidir fer-lo així molt a lo cru, sense colorants ni conservants. Uh-huh. És un EP que es diu 9 desmatí, a 10 desmatí, que és el que vaig tardar en gravar-lo. Vaig fer les cançons en una setmana i vaig anar a un estudi a Barcelona, vaig contratar una hora d'estudi, i van fer dues tomes de cada cançó i la primera, segur, crec que és la primera de cada cançó que es va quedar, per tant me'n vaig anar cap a Menorca amb un altre disco fet.
0: Sí, sí.
1: Una cosa especial, sí, sí.
0: Perquè anava a dir, bueno, tu avui ara tocaràs a les 6:30 o així, no?
1: Correcte.
0: Tu què prefereixes? Tocar molt de prest, allà en tota la calor de migdia, o molt de matinada?
1: Pues jo t'ho diré quan acabi, després m'ho demanen, perquè tocaràs primer i és darrer, per tant, diré que t'ho demanen. Bueno, aquí està començant a entrar gent, aquí, suposo que serà un ambient bastant familiar, no hi haurà moltíssima gent quan jo comenci, però quan jo acabi suposo que ja sí, per tant, estarà xul d'anar veient la gent com va entrant, la gent com va arribant aquí, i després al final estarà xul, perquè la gent estarà, és que hagin aguantat fins a les 12, estaran molt animats, hi haurà moltes ganes de jugar, i jugar és el que ens hi donarà més
0: fandango. Fandango, sempre, no, mai sí, de cau. Mai de... No he anat a un concert mai de fandango on la gent no acabi boja per
1: tope,
0: a tope.
1: Sí. I sí, començar amb un estiu que serà de molt de moviment per Menorca i per Mallorca.
0: Després d'aquest festival, on us podran trobar? Quin serà el següent?
1: El següent crec que és en el Jazz Bar, dia 19 o 20 de juny. I després ja pues, seran festes de Fornells, festes del Castell, festes de Migjorn,
0: bueno.
1: Festes del
0: Caufà... I a Migjorn sempre va gros, eh?
1: A Migjorn, sí.
0: Jo sense ser Migjorn, des més festes preferides.
1: La gran castanya, tio, que fa mal. Baixant de l'escenari que no sabem ni com us deim. Sí, estarem amunt de festes de Menorca i també en guanypes de Mallorca, que també començàvem a sortir per allà i estem supercontents de ficar la patata per allà.
0: Molt bé. Perquè avui... antes de xerrar de col·laboracions, tindrem nova música més endavant, a qualque col·laboració, veurem qualque cosa de l'escenari.
1: Avui del l'escenari no, tinc un parell de cançons fetes que havia de gravar l'últim bolo que vaig tocar a Barna, després havia d'anar a l'estudi, però va agafar una gastroenteritis i vaig estar tot el dia traient menjar per dalt i per baix i no vaig poder gravar. I ens tenim pendents de gravar amb ells, i ara pues, després d'estiu, a l'octubre, tenim un parell de findes de gravar. Per tant, jo crec que d'aquí un any ja tindrem... O sigui, en aquestes altures de l'any que ve ja tindrem un disco, un altre LP meu. Espero.
0: Que guai.
1: Espero que sí.
0: I d'on estàs allà component?
1: Estem composant, sí, escrivint lletres, escrivint una mica de música, i a veure cap a on va la cosa. No, bueno, començant a fer les coses, no tinc ni idea de com seran les cançons encara, però bueno, allà s'estan gestant, poc a poc.
0: Molt bé, sí, allà, sí. En el blog s'està escrivint allà, molt bé. Sí, sí, s'estan, sí. S'estan cuinant.
1: S'estan cuinant.
0: Molt bé, doncs... Pues, perquè què esperes de sa gent avui en el concert?
1: Pues espero que en el meu concert, pues espero que res, que venguin. Que venguin un quant.
0: Sí, segur que
1: sé
0: sí.
1: Que vindran un quant, almenys els altres grups sí que són col·legues i vindran, i vindrà alguna gent. I res, espero que els agradi, que no ens sembli una porqueria i una... Ai, en Pedro amb els sentiments i aquestes coses, i que estiguin entretinguts i que ho trobin que està guai. Crec que estarà bé.
0: Sí. Ja, te faig una pregunta. Tu què prefereixes? A un públic superentregat o un públic...
1: Tens un tatu a les planetes, tio?
0: Tinc un tatu a les planetes.
1: Hòstia, tio. Bueno, va, després xerrar. Cindy... Off camera. Perdona, que t'he interromput.
0: No t'agraden les planetes o sí que t'agraden?
1: No, jo m'agrada rock and roll, tio.
0: Van dur els xuguers a Espanya, saps? O sigui...
1: Però si els que se li sent puc quedar... No m'agraden gaire.
0: Aquí m'ha sent mal, eh?
1: Sí. Va, m'ho duren bé. No passis bé. No sé què m'anaves a donar, perdona.
0: Jo tampoc me'n record. La veritat que tampoc...
1: Què t'estimes més? No sé què, no sé.
0: Ah, sí. Bueno, què prefereixes? Un públic superentregat, loquíssim i tal, o un públic que estigui superatent a tot, a com sonau, què és que estàs fent...
1: Pues bueno, pues també les dues coses, no? Ara, quan facis més cançons, pues espero que escoltin, que es quedin les lletres, que és el que m'agrada transmetre amb aquestes cançons. I després a les 12, pues que no quedi ningú quiet, està clar. Si les 12 es queden quiets escoltant la música, alguna funciona, alguna funciona més. Si més fandangos queden quiets allà pels balsos, com és, no queden. Però bueno.
0: Per què trobes que la gent hauria de venir avui a quines festival, en els Graham Pierce?
1: Perquè aquest festival, el que tot està, la gent de Menorca, pues està fet per ells i per elles, vull dir que perquè està fet per un públic menorquí i està fet per música menorquina 100%, que és el que han xerrat, que està a tope, que està en un bon moment, i haurien de venir perquè val 5 pavos, que és pràcticament res, que és a Sant Climent, que sempre hi ha un ambientàs i que és fantàstic. Vull dir,
0: hi ha que recolzar les bandes d'aquí?
1: Hi ha que recolzar-les, no per recolzar-les, sinó perquè són bandes que estan de puta mare.
0: Jo
1: em fric molt de veure's Dàlia una altra vegada i de veure's Verlat, que fa dies que no els veig. A Dàlia sí que es va veure fa poquet. I tinc ganes de veure-los perquè són grupassos. No és per salir-se a favor, no és perquè xalaran.
0: Així és. Bueno, Pedro, moltíssimes gràcies
1: tu,
0: per
1: Martí.
0: Aquesta entrevista.
1: A tu, Martí, te regalo un disc que diu un Hanso. Ai.
2: Pedro, volem un fiteu.
1: Ah. És un poc prest encara per a sa bona. Gràcies, Martí. Gràcies, Radio Far. Se os quiere.

Estímuls. Errors. Forats. Pressió. Infant. Funcions. Vessar. Objectius individuals. Avantpassats. Decidir i demostrar. Comprar i callar. Invertir i estalviar. Fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't. Has de guanyar, camina. No t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre?

0: Hola a tots i totes, estem aquí amb en Roger de Sagrada Hampirs, com estàs?
1: Hola, bona tarda, com va?
0: Molt bé, molt bé. Mira, què en trobes d'aquest desfestival? Aquí, hi ha ganes?
1: Hi ha moltes ganes, portem ja uns mesos i un parell de dies amb els muntatges i de veritat que mos fa moltes ganes la jornada d'avui.
0: Capolits, ja ets a 15a edició?
1: Són els 15, tercera, són els 15 tercera, anys que sí. Fem cervesa.
0: I tercera edició, així és, molt bé, molt bé. I què, com s'espera? Quina rebuda trobau que hi haurà?
1: Bueno, jo crec que ara el rotllo de tenir 15 anys ja, no? És que ja mos hem establert un poc aquí a Menorca i la veritat que aquest festival no és l'única activitat que fem durant l'any, sinó que anem dinamitzant un poc amb activitats durant, sobretot tot l'hivern, no? En estiu no fem cosa, ja n'hi ha massa cosa, massa gent, i mos dediquem a dinamitzar molt tot el que podem en hivern, no? I crec que ara ja portem com una dinàmica de cada vegada que hi ha un bolo, per dir-li, de Sagrada, mou gent.
0: Sí, és que, a més, bueno, antes ho estava xerrant també amb en Pedro, que aquest festival m'assembla una gran idea i de dues a tot grups d'aquí de Menorca i també un poc com més valors, no?, que vol potser transmetre a Sagrada Ham de producte local, no?
1: Sí, i és un poc, bueno, vam fer la broma fa uns mesos de que eren com la tríada de la música local, o així, Radio Far, sí. Nosaltres i en Franz Mercadal, que té un projecte també d'intentar crear una escena local, no? Sí. Jo crec que és el més important, no? Som una illa amb uns músics increïbles i, bueno, ho hem de potenciar, no? Hem de donar oportunitats, hem de fer festivals amb una entrada tan barata com la que hem fet avui, no? Per omplir, perquè la gent conegui qui canta aquí, qui fa música, no? I, bueno, juntar-nos entre tots i crear aquesta escena.
0: Que bé, molt bé. Molt bé. Bueno, segur que anarà genial i ara ja puges a l'escenari amb Pedro, que ja començaràs el primer concert. I res, esperant que vagi tot genial i segur que així serà.
1: Vinga, anem a veure amb en Pedro.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Voldria ser tan savi com el temps. Voldria ser tan

Gracias, son molto amables, gracias.

0: Bueno, hi ha ombra aquí, si voleu, no passeu penes. Esteu allà molt bé, però podeu venir un poc més cap aquí. Si no,
1: seguim aquí en el festival de Graham, del Graham Fest amb Radio Far. Seguiu aquí, no ho deixeu, que tenim un capvespre molt llarg de música i de rock and roll, que segur que serà increïble.
0: També fem format casset, perquè estem a 2026. També el teniu allà per comprar, si voleu. No ha quedat malament, jo crec que està prou, així que 10 pavos està guai. I res, aquí va un tema que es diu Surt del meu cap.

Moltíssimes gràcies. Estic molt content que heu vingut tan prest a escoltar les meves merdes, amb el sol que fot i la calor que fot. Vull dir que us agraeix molt que heu arribat tant. Tan prest. Ara en faré una... Bueno, no la faré per vosaltres, no, aquesta. La faré per un amic meu que se'n va anar a l'altra banda l'altre dia, i aquesta la canto per ell, d'acord? ¿Vale?

Moltes gràcies. No, gràcies! Han vingut els cosins, han vingut la família. Gràcies. Gràcies. Sola, que bé. Com ve la família. Ok. Que bona que es diu, només pens en tu, només pens en vosaltres.

0: Moltíssimes gràcies. Oh, sou molt amables. Gràcies, gràcies per seguida, va. Bueno, estem aquí entre amics, estem quasi en família. Res, antes hem anat a fer fet les proves, hem anat a fer una paella a Can Sepe, que estava boníssima, i que ja t'ha fet el bizum, per favor, per cert. I res, he fet un brindat antes perquè que guai fer el que feim i fer 11 gent amb qui ho feim. Així que estic molt content que estigueu aquí amb jo, aquesta gent tan guai. I ara voldria, pues, ja que ho fem amb gent guai, com n'Àngel Gelabert, que farà unes quantes cançons, jo, si voleu. El coneixeu, no, d'algo? Sí?
1: Sí, sí.
0: Hi havia una època que vaig fer youtuber, jo,
1: un
0: dels meus fracassos, i vaig fer una cançoneta d'un grup que m'agrada molt, en Àngel, m'ho va acompanyar amb una cançoneta i ara vull la cantarem, per fer una cosa especial, ja que estem aquí entre amics, però ja sé. És un grup de veneres que potser coneixeu, es diu Metallica.

Àngels Alabert. Vinga, anem a pujar més amics aquí. Vinga, va, que estem aquí en família. Joana, per què no puges i cantes un tema amb nosaltres? Vinga, va. Joana Malià, que ha vingut des de Mallorca avui per cantar per tots vosaltres. Després estarà amb els fandangos, també. Vamos.

0: Lecker, ne?
1: Sehr gesund.
2: Farem un tema del meu primer disco, que està allà, l'Avanta, també. Un tema que molta gent deia que era el millor del disco, i és normal, perquè aquest tema no és meu, és d'en Tom Petty, per tant, normal que sigui. Tema que es diu Estrany. Quin piano més bo que té.

0: Moltíssimes gràcies, Joana Malià.
1: Merci. Us veiem més tard.
0: Sí, més tard. I ara, per favor, fes... Vinga, ja, de vent, puja també, tu. Vinga, va, anem a fer, algo. Joan, de vent! Com que no té dos bòduls després, saps? L'he fet currar més, encara. Bueno, va.

Un segon altre, un segon altre. Què dius? Vinga, un tema que es diu, si tu em diguessis, vine.

0: Gràcies, moltíssimes gràcies.
1: Algú t'ha estat tocant la bateria també, va pujar. Sí,
0: dale. Ok, què més?

Gràcies, moltíssimes gràcies. Sou molt amables, gràcies. Cada vegada sou més i cada vegada sou més guapos. Au! All right. Bueno, anem a fer... Ja cap això, eh? Ha pres ben Natàlia, tu. Així lo boig. Bueno, anem a fer una mica de... Una mica de teràpia. On ets? Bueno, tothom està fins a polla d'algo. Jo estic fins a polla de no tenir on caure mort, no tenir on viure, els problemes de vivenda. Estic fins a polla de que venguin a fotre'm molts teixits socials i teixit cultural de Menorca, amb tonteries d'aquestes. Estic fins a polla de festivals que no són com aquest. No sé, tothom està fins a polla d'algo. Davant, tu estàs fins a polla d'aquest, no ho sé, tothom està fins a polla d'algo. Tots estem fins a polla d'algo. Anem a fer una mica de teràpia junts, vale? anem a treure un poc aquesta mala energia que tenim, ok? No fa falta tenir polla o estar fins a polla d'algo, vull dir, és una cosa...

come on. Ci voglio a mano visto, beh.

Joan de Ben, Joan Denver, li diuen, o algo així. No sé què diuen. Ei, bueno, anava a fer-se darrere i ja m'ho anam. Bueno, sou com, hi ha com un 500.000% més persones quan t'he acabat, que t'he començat. Estic supercontent, eh? Gràcies. I molt guapos i molt guapes, que sou gent molt guai, que va per festivals guais, fets de grups de Menorca, per gent de Menorca, no són per guiris ni coses rares, vull dir que sos fantàstic. Gràcies, eh? Gràcies per venir. Tenim una panda de DJs que estan portant temazos després entre grupo i grupo, vull dir que feis molta renova per ells, també. Per la gent de Graham Pearce que ha muntat aquest pitot, això és fantàstic, gràcies, gràcies. Que guai que hi hagi gent com ells a Sant Climent, eh? Joder. Me feis enveja, com a mitjornè, me feis enveja. Per en Toni i la penya d'Edu Sound, també, que són gent guai. Vale, i res, anem fent una més i una. Bueno, anem a fer una altra cançó del meu primer disc que teniu aquí per vendre, per comprar, si voleu. Està 15 pavets, està més barat que has de parlat. Crec. No és tan bo, però està més barat, jo què sé. El que volem fer. I res, antes d'anar amb un nos, és una cançó que es diu T'estim, i segur que l'ha de fer un discurs, però ja estic un poc avorrit d'aquest discurs. Vale? Només dic-vos que vos estim molt i que si vosaltres vos estimeu a qualcú, li heu de dir moltes vegades. Vale? Perquè a vegades la gent es mor i no li pots dir que t'estimes mai més. Per tant, és important que la gent s'enteri de que vos l'estimeu. Vale? Ok, Trent, t'estim. T'estim.

0: Moltíssimes gràcies, us estim molt, gràcies. Joan Damet, t'estim. Àngel, t'estim. Edu Sam, us estim. Graham Pee, us estim. Lluna, per superar, que t'estim. Thank you very much. Moltíssimes gràcies, gràcies, gràcies. Vull deixar-me amb Dàlia, Berlà, Johnson Wood i Fandango All Stars, si encara hi sou. Ha, ha, ha.
1: Seguim aquí, a Ràdio Far. Acaba d'acabar el concert d'en Tuamala en el festival, en el 15è aniversari de Sagrada Empires. I tenim aquí a dos bons amics. Per una banda tenim aquí en Pau Gomila, també conegut com Pau dels Texas. Com estàs, Pau?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. I per altra banda tenim en Sergio Ibárez, també conegut com Sergi el Baquetes de Xafogó i de la Huella. Com estàs, Sergi?
3: Bé, fantàsticament.
1: Bueno, què us està semblant aquest festival? Com esteu?
2: Bueno, per part meva, tinc que dir que la música en directe està sent increïble, molta qualitat i molt de sentiment.
1: I tu, Sergio, què en trobes?
3: Jo som músic, però no en sé de música, he opinat de la birra, és molt bona.
1: Saps, us veig aquí en la cervesa, em sembla que sí, que és molt bé, boníssim. I què sou més, de cervesa roja o de tornada?
2: Bueno, jo no tinc preferències, mentre sigui bona.
3: Bé, jo, les roges, depèn. Algunes són un poc complicades.
1: Però... Sergio, t'anava a demanar. Avui estàs aquí, però... Tu en Xafogó, què? Aquest estiu us veurem per concertets o què?
3: Us veureu. Us veureu segur.
1: A on us podem trobar?
3: No sé si ho pot dir, però a un poble...
1: A les festes de poble segur, no?
3: A un poble segur.
1: Hi ha ganes, d'estiu i de festes.
3: Moltes ganes, estiu, festa, pomada.
1: Molt bé, clar que sí, així ha de ser. I què, l'any que ve aquí, no, en el festival, hi hauríeu de ser?
3: No ho sé, mira, jo t'he de dir, moltes vegades hi ha molta gent que me diu que se sent en l'escenari. Jo sempre els dic, m'apus i pens, com m'agradaria estar en el públic.
1: També. Avui farem pogos, que sí, Pau?
3: I avui estic en el públic.
1: En Fandango.
2: Avui, pogos en Fandango? Això no se demana, hombre.
1: I quin és el concert si teniu més ganes?
2: De Johnson Wu, perquè vaig escoltar unes quantes cançons i la veritat és que tenen un rotllo que sona molt bé, tenen un rotllo...
1: Sí, que fan com a funky, rock, sí. Country, fan molta cosa.
2: Molta qualitat.
1: Sí, així és, molt
2: sense
1: bé,
2: cap
1: Pau.
2: Dubte.
1: I tu? Quin grup te fa ganes veure?
3: Quin grup me fa ganes? Amb tots, òbviament, però jo he de dir que estic a tope amb Berlat. Berlat,
1: són molt bons. El darrer disco, la veritat que és molt bo, molt bo. Sí. Bueno, moltíssimes gràcies per l'entrevista i seguim aquí. No us en negueu, que hi ha molta estona de música i anem a xerrar moltíssim amb el següent grup, que serà Dàlia, i que serà un concert espectacular. Vinga, gràcies, Sergio, gràcies, Pau. Fins la pròxima.
2: Adéu.

0: fugaz com a dos animurats.
1: Seguim aquí en el festival de Sir Graham Pearce, en el 15è aniversari, i estem aquí amb en Txec, tècnic de sau. Com estàs?
2: Oh, oh, bé.
1: Què tal? Com ho dus? Com ha estat? Heu passat molta calor o què?
2: Bueno, sí, el matí ha estat dur, un pot de calor, però ara és que després ja està millor, hi ha ombra i molt millor.
1: Molt bé, els muntatges han anat bé, tots els grups.
2: Sí, sí, molt bé. Tots han anat perfecte, a temps i...
1: I amb ganes ara de, sí, sí, sí, de festival de música.
2: Ara comença Dàlia i perfecte.
1: Molt bé, molt bé. El primer concert amb en Tu Amala, com l'has viscut, com ha anat?
2: Bé, en Pedro tot sol, ha començat tot sol, li ha costat un poc arrencar, però molt bé. Ha acabat el final amb en Àngel i en Davent i ho han fet de puta mare.
1: La veritat que ha estat un molt punyonós i,
2: sí, sí,
1: i res, a seguir. I que serà un vespre molt bo, amb
2: sí, sí,
1: molta música, no?
2: Exacte, acabarem amb ara va Dàlia, després ja Johnson,
1: sí,
2: no sé com es diuen, i
1: Berlat,
2: i al final Fandango.
1: I Voltros, que, bueno, que sense Voltros això no sonaria,
2: no, exacte,
1: no sonaria, és veritat que fes una,
2: sí,
1: feina,
2: sí,
1: espectacular.
2: Bueno.
1: I està sonant increïble, si, bueno, els oients que si no hi estan aquí ara mateix en físic, que sona molt bé i també aquí nosaltres que ho estem seguint retransmitent i és

aquí en el 15è aniversari de Graham Pierce i ara ja està pujant a l'escenari Dahlia, un grup boníssim de rock pop progressiu i esperant que el disfruteu moltíssim.

ple de feblesa i sensibilitat. Sant Climent m'ha agafat un poc desprevingut, he xicat i els ulls m'han quedat dins el cel oníric. I el meu esperit crític diu que tinc un poc de mal de cap. De tant de Graham Pierce.

Si con nosaltres us ofegau dins un got d'aigua, només fa falta fer una cosa.

comes the costume. Things so, if I so.

Bueno, esteu preparats per anar a l'Antàrtida a fer un petit viatge. Aquí dalt està pujant-se calor i m'ho està pujant també la febre a poc a poc. Allà a la zona dels cables on hi ha en Bep, en Xoc, en Toni, per aquí darrere també s'estan fonguent els cables i tenen molta, molta calor. Per favor, un gran aplaudiment per en Bep, en Xoc i en Toni. Fa molta feina que això, perquè això soni el millor possible. Del clima que es fon, d'un naufragi, d'un pingüí i uns flotadors, va aquesta cançó

s'enganxen sa panxa, m'aixeco una sa. Me vol la traca nostra i me demana bontes. Li dic, tot recte per amunt, deus.

0: Radio Par i seguim aquí en directe des de Sant Climent en el 15è aniversari de Sa Graham Pierce. Dàlia, que està fent un concertàs i pròximament sortirà a tocar a Chun Sung Hu.
1: Guai. O no? Terran d'ensayar o d'assajar.
2: Ensetjar.
1: Un fort aplaudiment per na Judit, que la tenim aquí, que s'ha pres tots els temes amb un no res.
2: Cap assaig. Ojo, eh?
1: Zero. I això que no ho havíem assajat, ho ha fet molt bé, també.
3: Molt bé, doncs ara farem una cançó nova que està dedicada a tota la gent que ens agrada molt dormir, que segur que hi ha uns quants per aquí. Que aixequi sa mà a qui li agrada molt dormir. Tothom. Però fet xuec. Llavors, aquesta cançó no està dedicada a el dormir. Ei, Àngel, sí.
2: Sí, tio, sí.
3: Sí, tio. Però...
2: Joder, hermano.
3: Està a prop, està a prop. És una cançó nova que no està a cap disco. L'escoltam... Bueno, la podreu escoltar molt pres, d'aquí 3 anys. No, menys, segur que menys.
1: Segurament manco si mos ajudeu, no? Ja que hem vingut aquí a recolzar la cultura, a recolzar tota la música en directe, la música en català, tota aquesta cosa que feim, la gent estranya d'aquí de Menorca. Aquí, de Dàlia i de tots els altres grups, tenim merchandatge i és segurament la cosa que mos dona més doblers. Sí. Vull dir que us acompanyem. Després us acompanyarem de setmaneta a comprar qualque cosa, si voleu.
4: Gràcies
1: per recolzar els projectes.
3: La cançó es diu Un portal de son. Un portal de son cap un somni profund. Ja veig com t'adorms, però mai n'estic segur.

0: Gràcies.
1: Arribam a la recta final i ara vindran Johnson Wu a tocar. Vull dir que quedau. Un fort aplaudiment també per en Pedro, que ha vingut abans i s'ha escaldat un poc. Encara tocava un poc de sol. Gràcies. I ens espera un vespre bastant guapo, bastant guapo. Moltes gràcies una altra vegada a en Roger i tot seguit de la Graham, a tot el tinglado que hi ha aquí muntat, perquè és molt important que existeix aquí això. I una altra vegada, molts anys. Roger, no sé si m'escoltes des de la barra, però molts anys.
2: Vale.

Okay.

0: finale.
1: Ara ja sí que sí, feim la darrera. Tot bé per allà? Lots? Lots? Lots, per favor.
2: Perdó.
3: Perdó, perdó.
2: Vale, ja mos anem a despedir. Bon anam! Ja que arriben ara, pues haguéssiu arribat antes. Ara bon anam!
0: És broma, no tornem a començar.
2: Tornem a començar. No, ara ja no, perquè hi ha més grups, hem de seguir, El vespre és molt llarg. Vale. Ara farem un altre tema. Darrere. Però és que va venir Jasba fent cançons, nosaltres fent cançons. Cançons? Hi havia en Pau? Cançons, cançons. Molt bé.
0: Temes propis.
2: I això és tot, ja bon anam. Bon anam amb un darrer tema, que es diu Màgic, i està dedicat a totes aquelles persones que estan encantades de conèixer-se. I com que no veniu vosaltres, vinc de jo. Veran si teniu un màgic a les vostres vides, que aquesta cançó us faci aquest tram un poc més valedor. Vaig demanar una birra de vegades, també.

niños. Es desacorda fluixa. Com es diu? Funambulista. Ara m'has sentit. El funambulista de les cordes primes, no fluixes, primes. Joanjo Serra. Jo som en Joan de Ben i som el Pallasso que us canta. Moltes gràcies a tots per venir. Nosaltres som d'Àlia. Esperau-vos.

Som a Sant Climent, som Radio Far. I som a Sant Climent, som Radio Far i acaba d'acabar el concert de Dàlia. I quin concert, mare meva, que ha deixat el llistó ben amunt. La veritat, ha estat espectacular. Ara, d'aquí mitja horeta, començarà Johnson Who, que serà espectacular també. I res, us deixem mentrestant en la música del Leo Manso.

seguirem ara molt prest, en res, en uns minutets, amb una entrevista molt esperada amb Dàlia, que acaben de baixar de l'escenari fa uns minutets i els entrevistarem a ells.

0: Hola, Radio Farers, som aquí, que acaba d'arribar Dàlia, que em va aixafar de l'escenari fa uns minuts. Com esteu, Joan? Joan, els dos Joans?
1: Encara suam.
2: Encara suam, bastant, de fet.
0: Què, heu xalat?
1: Hem xalat molt.
2: Sí, i tant. Hi havia molt de públic, molt entregat.
0: Això anava a dir, quines sensacions teniu després d'aquest concert?
1: La Graham Fed sempre mola.
2: Sí. No? Hi havia molt de públic i la veritat és que ho tornaré a dir, estaria molt entregat i això sempre és una alegria.
0: Hi ha molt bon ambientillo avui per aquí, s'ha animat molt la cosa anava a demanar que com va anar la residència d'artistes, que vau ser per allà uns dies, no?
1: Va ser super, super profitosa, vam fer, la veritat, que molta feina, perquè vam fer 3 o 4 dies, si no recordo malament.
2: Sí.
1: I mos van donar total llibertat amb l'estància, vam fer molta feina que teníem pendent de feia temps, teníem temes començats a composar, llavors va ser una oportunitat per desenvolupar totes aquelles idees i van sortir carregats d'idees noves i una estructuració de temes més concreta.
0: O sigui que hi ha qualque tema nou que sortirà prest o que podem escoltar?
2: No, sortirà prest no, però si idees de cara a l'any que ve, a final de l'any que ve, poder treure un disc sencer i ara anant per aquest camí.
1: De fet, hem fet una cançó nova avui.
2: Sí, exacte.
0: L'escenari és d'aquesta.
1: Sí, i per veure també com contesta la gent, quines sensacions tenim quan la toquem, perquè és una manera també de posar la prova en aquella cançó en directe, no? I després la sessió d'estudi sempre serà diferent, però bueno, ja tenim una primera impressió.
0: Molt bé, perquè això que deies ara des directe, jo encara no us havia escoltat mai i la veritat que he flipat, sobretot una cançó, la cançó de Rutina, que a més va guanyar el premi del públic, no? Què significa per vosaltres?
2: Gràcies a aquest premi, no? El premi Natàlia Sans van aconseguir la residència aquesta que han fet i han aconseguit avançar moltíssim. Vull dir que i a part d'això, no? És una alegria que la gent recolzi aquesta, o sigui, li agradi tant aquesta cançó com perquè faci la feina de votar a una votació popular, no? Vull dir que això és tota una cosa.
0: És que en directe, bueno, ha estat molt potent, la museu de poteosi que diria tot, o sigui, tothom, jo anava demanant a la gent i tothom estava bastant flipant, dient, ostres, que contundent que sona, no?
1: Que guai. Sí, sí, sí, o sigui, nosaltres el que agraïm immensament és que Radio Far estigui fent aquesta feina, de donar oportunitats a la gent que fa música aquí i que ajudi, que mos empengui a tots, perquè és bastant difícil tirar tots projectes d'aquest tipus endavant i Radio Far, amb la sensibilitat, és que fa una feina excepcional.
0: Perquè us volia demanar també, anem a canviar una mica, val?
1: Vinga.
0: A fer un pot de
1: preguntes. Sí.
2: No agrada sempre, no us agrada canviar.
0: Que sou més de festival o de concerts així més petits, més íntims?
1: A nosaltres us agrada la Graham Pierce.
2: Sí, jo en general, a títol personal, m'agrada més anar a sala, a una sala, sí. però es veu aquests festivals d'aquesta cosa de comunió amb molta gent i és molt polit i trobar-se també amb altres públics, amb altres grups, no? A més, avui és especial perquè tots mos coneixem, ho han tocat junts, tots els grups que hi ha avui, llavors una cosa que, vull dir, hem dinat tots junts, això està molt bé, saps? Sí.
0: Perquè teniu alguna anècdota, qualque cosa així divertida, qualque concert que recordeu que...
1: Sí, és anterior,
2: endavant,
1: no?
2: Endavant.
1: No? És anterior, doncs no sé com va passar, que ens atonteria. Nosaltres presentàvem les cançons i dèiem alguna cosa com... Bueno, i com han dit en aquesta... Com a direm ara, farem una altra cançó i un del públic va dir, cançons! I, cançons! I te va ser, cançons! I la gent va celebrar les cançons, va celebrar la música i va ser...
0: A
1: part de polir va ser absurd. I nosaltres, una cosa que som fans de l'absurd, de l'humor absurd.
0: Sí.
2: I teníem el públic de jazz va cridant, cançons!
1: Clar, de fet, avui també n'ha passat un altre, que quan hem acabat Resonància Tèrmica, ha començat a fer molta renou, també, i fins que hem acabat amb un bona xim uniformal, m'ha acabat d'inventar aquesta paraula, però vull dir que mos agrada també improvisar i veure com reacciona el públic en coses que poden passar en el mateix moment. I això, això és guai, perquè igual en els pròxims, com que posem molat, ho tornarem a fer.
2: Sí.
1: Ara veurem.
0: Perquè anava a demanar, i en Dàlia, quin concert així us ha marcat més? En teniu algun un concert que digueu, uah, com marcat, de dir...
1: No sé, Joan, tu en tens qualcun?
2: De nostre?
0: Sí.
2: Jo crec que allà on vam estar més contents va ser el concert que vam fer a la sala multifuncional com a projecte.
1: Sí.
2: Com a projecte crec que allà va ser un com una, quasi un abans i un després de dir, ostres, aquí s'ha fet una feina, ha sonat molt bé, m'ho hem sentit molt bé.
1: Correcte.
2: I el públic estava també com molt agraït i sí, com van sortir molt bones sensacions d'aquest concert, jo crec que és un dels que han quedat més contents.
1: Sí, i a part, que també és aquella cosa, no, que vull dir, nosaltres no ho rebentam de públic, la cosa és així, no ho rebentam, ho sabem, però la gent que hi ve, clar, deim, uau, que guai que hi hagi gent disposada a escoltar el que nosaltres feim,
0: sí.
1: Que realment nosaltres sabem que no és el més accessible del món, per
2: bueno, sí, perquè jugam, no?
1: Perquè hi ha molt de contrast, perquè és rarot, perquè ho sabem, i de fet és el que ens agrada, però potser no és el que està més de moda, però veure que hi ha gent que arriba allà i ho també ho disfruta, és
2: i
1: com,
2: se sap ses
0: que
2: cançons.
0: Guai,
2: se sap ses cançons.
0: Cançons.
2: És una alegria.
1: I nosaltres ens ha passat bé. I...
2: Sí, sí.
0: Que sou més de tema tranquil o tema explosiu?
2: Ostres, jo crec que en general... Ostres, no ho sé, ara anava a dir una cosa, però és que ara m'he refet.
1: El contrast...
2: Sí, és que nosaltres crec que mos agrada molt anar fent aquestes... girats volant moltes vegades dins un mateix tema.
1: Ara anem aquí,
2: anem allà.
1: Diguéssim que nosaltres sempre dins una rotonda...
2: Sí.
1: I que no hi sortim mai, però dins la mateixa rotonda hi ha molts de camins.
2: Exacte, sí. Hi ha molt de carrils dins la rotonda.
1: Exacte. És una rotonda infinita, és que nosaltres som de Menorca, hi ha rotondes, bé, bueno, ja està.
0: Jo anava a dir, bueno, sí que... Perquè el cafè, o sigui, és com pop, és rock, és progressiu, que està allà...
1: Ho has dit tot tu ara.
2: Sí.
0: Que sou més pop o més rock?
2: S'etiqueta que jugam un poc a l'hora de quan enviats propostes a sales i tal, és pop progressiu, realment.
0: Val.
2: Però es ve que rock hi és, evidentment, no? I les influències... Les influències més grosses són de rock, jo crec, de rock progressiu.
0: I,
2: però es ve que jugam la carta d'espot. Jo crec que la referència més grossa, o les referències més grosses són Frank Zappa, Genesis, Big Thief, El Petit de Caleril, la gent d'aquí, o sigui, del territori, Nuri Graham també, no
1: Beatles,
2: sé, els Beatles...
1: Sí,
0: un pot de tot, no?
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, Dàlia, moltíssimes gràcies per ser aquí, ha estat... un concert brutal i que segueixi així, no? Ara amb els propers grups que vindran, ara en Johnson Who, abans com va, i res, disfruteu moltíssim.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, Joan, et veurem després una altra vegada a l'escenari, no? En Fandango.
1: Sí, fem molt de Fandango.
0: Et salvarem, segur. I res, moltes gràcies per ser aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Salut. Salut.

I seguim aquí, que ara acaba de pujar a l'escenari Johnson Who amb el seu directe tan potent que tenen. I res, us deixem amb ells, amb el rock més fort i més increïble.

San Juan, ambas. Disculpeu que tenim problemes tècnics, ara ho arranjarem.

0: Hola a tots, seguim aquí en el festival de Graham Pearce. Estem aquí amb n'Àngel Salabert, com estàs?
1: Hola, molt bé, la veritat, molt animat.
0: De Berlat, i també t'hem vist abans sonar amb en Pedro un parell de cançonetes.
1: Així és. I després també m'obreu...
0: I en Fandango.
1: En Fandango.
0: Claro, que farem un bon Fandango ja. S'ha divertit. Que, com estàs? Com, quines sensacions tens? Com...
1: Molt bé, molt animat, ha fet un dia espectacular,
0: sí,
1: massa bon dia a l'hora de les proves, però,
0: poseu, però sí, molt, calor, bé.
1: Molt content de que hi hagi tanta gent, perquè els que no hi sou aquí, està petat.
0: Sí,
1: està petat.
0: La veritat que hi ha un ambient espectacular.
1: Sí.
0: I te volia demanar per Berlat, que ara sortireu a sonar després de Jones of Who, que com ho duis que teniu preparat per aquesta nit?
1: I de, bueno, en realitat enguany estem preparant de, hosti, estem presentant el disco nou que van treure a principi d'any.
0: Sí.
1: I bueno, en realitat és un directe bastant enfocat a la presentació d'aquest disco, no? I un poc el relat que fem durant els bolos és aquest. I també, evidentment, fem els temes de sempre. No?
0: De sempre,
1: sí.
0: Dia,
1: sí,
0: de...
1: sí, correcte. Sí.
0: Que, per cert, te volia demanar per el disco, que bueno, això em va encantar i de fet pensava que avui tindríeu aquí una parada amb merch o alguna cosa per comprar més vinil.
1: Yes,
0: està per allà.
1: Sí. Sé que s'han despistat i no duit pocs, però jo crec que n'hi deu quedar algun i a la taula de merch, bueno, de fet hi ha camisetes de tothom i, i discos, no sé si hi havia en Pedro segur i no sé també. Vale.
0: De fet, el disco, o sigui, jo el vull, però sobretot vull, m'agradaria que el firméssiu tots amb sa banda, vale?
1: Ho haurem de fer.
0: O sigui que, a més, compraré un retolador d'aquests blancs, saps? I perquè s'ha portat com és fosca, pues...
1: Fantàstic.
0: res, que són, bueno, sona molt guai. I te volia demanar també per aquest moment ara que estàs visquent, molt, estàs a mil bandes, a mil grups, com te sents?
1: En certa manera privilegiat, no? Perquè sé que tinc molts de companys músics que els encantaria poder fer tants de bolos com jo, i jo a vegades mateix que tinc massa feina, en el sentit de que, ostres, és difícil a vegades compaginar-ho tot, no? I sí que molt d'anar i venir, és bé que el que estic notant d'enguany és que els preus dels vols estan caríssims, i això...
0: Sí. I hi ha molt pocs vols.
1: Uf, molt, o sigui, desastre.
0: No, molt bons.
1: I, però bueno, sé que sempre que pugui venir aquí, jo sempre ho dic, m'és igual estar fent un bolo que m'ha passat això moltes vegades, tant enguany com l'any passat, allò, jo què sé, davant 50.000 persones, i venir aquí a Sant Climent i que hi hagi 500 persones i que sigui per jo igual de guai.

0: impulsant les bandes d'aquí, que jo crec que això és el més important, la veritat.
1: Perquè, bueno, Berlat sona... Com sona? Tu tens un pes important dins la banda, o sigui, en els directes es nota que està clar, té molta força. Tu, què en penses?
0: Bueno, en certa manera crec que es nota que en Sebe, per exemple, que també és cantant, també toca teclats, i es nota, no?, que hi ha dos teclistes. Al final això acaba tinguent un so més de sintes i més de, no?, amb aquesta experimentació que solem fer. Jo crec que això es nota molt, es tradueix molt a l'escenari i en el disc,
1: sí,
0: no?
1: I jo sent que he vist una evolució a Berlat des del primer EP en el nou disco, que sona... No sé molt bé com dir-ho, però que tant a la producció com inclús en les lletres, els temes que tocau...
0: Sí, totalment. Bueno, gràcies, perquè evidentment és una cosa que sempre hem intentat, no? Sempre està tot produït do it yourself, no?, que diuen, en plan, nosaltres mateixos.
1: I... Produïu tu,
0: sí. O sigui, allò, home studio total. I es ve que des principi que se gravaven en dos micros, ho hem anat nosaltres mateixos com intentant millorar, no? I bueno, jo crec que això es nota, hi ha una feina feta i estem molt contents, vull dir, superguai. Això abans no es podia fer.
1: Ja, així és. Perquè escoltarem cosa nova més endavant, avui en el concert, qualque sorpresa tenim per avui?
0: Alguna sorpresa tenim, més sorpresa de col·laboracions, però bueno.
1: Ja sortirem a pujar.
0: Ja ho veureu. I temes nous per davant? Va, en realitat no trobem mai nosaltres, tot i que un disco és cosa llarga de fer i hem estat 2 anys amb aquest disco, sempre intentant pensar com, ai, què farem ara, no? A vegades hi pensam massa, ens motivam massa i després hem de dir, tu, alerta, que després els timings són els que són i bueno.
1: Sí, sí. Bueno, si estiu passat, no sé que vau treure la cançó de Convindria, que va ser un èxit total, era un munt de bandes i artistes, Cassiana Ferrer, en Frank, Bombay Tenim, que la banda després la van sentir a totes les festes, amb la davallada i les bandes. Sí, no?
0: Sí, no, molt contents. Jo crec que ara tornarà a sonar, no?, un poc aquesta cançó.
1: Sí, no? Aquestes festes, aquest estiu.
0: Bueno, jo crec que no és que hagi millorat l'assumpte, vull dir que tornarà a sonar.
1: I avui, si serà també, o...?
0: Sí. No te diré que no.
1: Sí, serà.
0: T'ho dic a tu que no ho xivaràs ara.
1: Claro, claro. No aniria persona per persona. Molt bé. Bé, mira, saps que si vols fèiem el joc com de les preguntes ràpides.
0: Ah, vale.
1: Tipo ping-pong, saps?
0: Vale, sí.
1: Bueno, estem aquí ping...
0: Ping-pong, eh? Vale.
1: Ping-pong. Amb...
0: N'Àngel.
1: Cervesa roja o torrada?
0: Roja.
1: Festival o sala petita?
0: Sala petita.
1: Tema tranquil o tema explosiu?
0: Explosiu.
1: Mar o muntanya?
0: Mar.
1: Cançó per acabar una nit perfecta?
0: No ho sé.
1: Pensateu, també ens sabeu, poet. I de Dàlia? Ai, de Dàlia, de Berlat.
0: Ha de ser de Berlat, eh?
1: No, però si no també ara es cau.
0: Vale, mira, de Berlat diré Cal Dimoni.
1: Cal Dimoni. Grup preferit de tots els temps?
0: De tots els temps. Ara diré Daft Punk.
1: Oh, yeah. Un disc que salvaríeu?
0: Un? Perdó?
1: Un disc que salvaríeu. O sigui, que salvaries.
0: L'únic que quedaria en el món, no? Podries dir?
1: Sí, que t'hagi marcat i és...
0: No vull ser molt clàssic, però Dark Side.
1: Aquesta és forta. Millors festes de poble?
0: És del meu poble. No, totes m'agraden. És que, mira, avui diré Sant Climent.
1: Sant Climent, top. Infravalorades, eh?
0: No, totalment.
1: Molt infravalorades. Què t'està semblant el festival fins ara?
0: Increïble. Sí, també que... Sorpresa, el que he dit abans de la gent que hi ha i tal. Superbé.
1: Per tu, quin és el millor artista o grup menorquí actualment?
0: Puc... Bueno, diré
1: sí,
0: que...
1: Sí, pots dir, si vols, més d'un.
0: Vinga, va, diré més d'un. Leo Manso, evidentment,
1: sí,
0: no?
1: És...
0: Guai, de puta mare.
1: Guai,
0: crec que després... A nivell de directe o de so rudimentari sona que flipes. I jo què sé, Nana Ferrer també, no? O sigui, molt bé. És que és difícil, triar.
1: De la vostra banda, de Berlat o de Fandango? qui arribaria tard en el seu propi concert.

0: en Cesc, en els dos bolos, a més, perquè toca amb els dos.
1: I qui té més ego musical?
0: Ui, ningú. Saps que, o sigui,
1: tots som bastant cosa... humils.
0: Sí, sí, com a vegades com, no, no, tu, endavant, bé, va.
1: Qui sobreviuria millor a una gira sense dormir?
0: Sense dormir? Jo, perquè ja ho he fet.
1: Quin instrument voldria saber tocar si no, en plan, que no toquis?
0: Quin m'amolaria tocar, eh? El saxo.
1: I vinga, per últim. Quin tema vostre de Berlat recomanaries a algú que no us hagi escoltat?
0: Que no hagi escoltat mai.
1: Per això dic vos.
0: Jo te diria que... crec que està... O sigui, ha funcionat molt bé aquest tema, però defineix molt bé l'àlbum nou, no? Que és Dins es Vent, que té aquesta cosa de single.
1: I sabeu, que, sabeu d'ella com
0: i com sabeu de Naina Tramulles, sí. Que és increïble.
1: És preciosa,
0: jo crec que és una molt bona manera d'entrar dins l'univers del grup, perquè hi ha una mica
1: sí,
0: de tot.
1: És com el hit.
0: Sí, vull dir, hi ha la part harmònica
1: sí,
0: que se mos
1: va a pinça
0: i la part sonora també. No?
1: Pues sí, la veritat que és un tema que t'entra molt fàcil. Bueno, moltíssimes gràcies, Àngel.
0: A tu.
1: Molta sort en els concerts ara d'ara.
0: Gràcies.
1: I,
0: no, bé, anar, fotrem un xou.
1: Sí, disfrutat. Jo després a Fandango anaré ja davant a fer pogos i ja està.
0: Fantàstic.
1: Vinga.
0: Gràcies, tio.
1: Gràcies.

0: heaven.
1: Thank you so much.
0: I'm in heaven.
2: I ara mateix acabeu d'escoltar el final del concert de Johnson Wu, que ha estat espectacular amb aquesta última cançó anomenada Sexy Teacher, que m'ha recordat inclús a cançons o grups com The Pretender, The Foo Fighters, amb aquesta energia, amb aquesta garra que han tingut i que ho han patat. Tenen tot el públic meravellat amb el que acaben de fer i res, ha estat un espectacle. A continuació hi haurà un entretemps, però escoltarem l'esperat concert de Berlat, que com sempre no defraudaran i podrem seguir escoltant aquí en directe a Radio Far el seu concert. I res, seguim amb molta música i amb molt de rock.

Bueno, seguim aquí en Radio Far, en el 15 aniversari de Graham Pierce. I bueno, ara ja han passat diversos grups, hem estat aquí tot el capvespre i seguim aquí el vespre. I bueno, podem dir que està sent tot un èxit, que la gent s'ho està passant increïble, que hi ha molt bona música d'aquí a Menorca i tots els grups estan sonant superbé. Hem començat el capvespre amb Pedro Sánchez Tuamala, que ens ha oferit el seu espectacle de blues, de country, amb aquella guitarra tan crooner. Després hem seguit amb Dahlia, amb el seu pop tan màgic, les seves lletres que transmeteixen aquella energia tan especial. I a continuació hem tingut Johnson Wu, que ho han donat tot del escenari. Tot el públic ha quedat meravellat per la energia que transmetien i tothom, podíem veure tothom com ballava i com es movia, perquè era impossible no fer-ho amb aquell rock and roll. I res, ara continuarem. D'aquí uns minuts sortirà l'escenari Berlat, que oferiran també la seva música, que mai decepciona, i acabarà tot en la festa final que farem aquí en Fandango All Stars, la verbena de l'estiu i de l'hivern i de sempre, perquè sempre sonen i sempre fan bé. O sigui que pues, després us deixarem i podem dir ben contents que ha estat un capvespre de música increïble i ja estarem esperant la següent edició amb moltes ganes. Seguim!

0: Hola a tots, Radio Farers, seguim aquí amb una nova entrevista aquí amb Arnau. Com estàs, Arnau?
1: Hola, molt bé, molt bé.
0: Què, que, com ho estàs visquent, aquest festival?
1: Pues molt bé, jo, bueno, des de la perspectiva de fotògraf, que estic aquí, bueno, fotografiant tota sa banda i sa vent, molt, molt bé, molt, molt autèntic i disfrutant molt de sa música.
0: Perquè, bueno, has estat fent fotos des d'aquí, des del primer moment, amb en Pedro i tal, o...
1: Sí, exacte, des d'en Pedro, des que ha començat a tocar en Pedro, estic aquí, sí.
0: Que anava a dir, perquè ja t'havien vist, jo ja t'havia vist, per exemple, també, me'n recordo, en Esclaus de Berlat, també te vaig veure fent fotos i això...
1: Sí, just, bueno, Berlat és amb el grup que tinc més relació de tots els que estan aquí tocant. Hem estat fent contingut audiovisual pel darrer àlbum seu, vam gravar una live session...
0: És bé, sí, no sé, que
1: Sí, bueno, vam agafar...
0: Una fàbrica o on
1: sí, era? Vam agafar la meitat del seu àlbum, sí? I vam decidir fer una live session, ells tocant en directe ja dins la banda, i vam fer, pues, bueno, una peça audiovisual molt xula.
0: Que guai, que guai. Mm-hmm. Mira, si vols, fem així com unes preguntes ràpides i tipus ping-pong, saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: I anem i li fotem. Bueno, ping-pong
1: amb Arnau.
0: Cervesa roja o torrada?
1: Rosa.
0: Vinil o streaming?
1: Vinil, 100%.
0: Sí, ets col·leccionista?
1: No, però m'encanta. Últimament he escoltat molt de vinil i...
0: Que guai, sí. Molt bé. Festival o sala petita?
1: Sala petita.
0: Sí, tots m'ha dit el mateix i és que és així, o sigui, es disfruta...
1: Sí.
0: Es disfruta d'una altra manera. Tema tranquil o explosiu?
1: Com?
0: Tema tranquil o explosiu?
1: Pues te diré que tranquil, la majoria, sí.
0: Tu que, mira, que fas fotos i tal, mar o muntanya, aquí, i què t'agrada?
1: Mar, 100%, sí.
0: De fet...
1: Qui me coneix bé sap que jo sóc de la mar, 100%.
0: Sí, i de fet tenim un munt de coses teves de surf i
1: sí.
0: De...
1: Sí, sí, fotografia de surf, alguns documentals de surf, sí, sí, és un tema que m'agrada tractar.
0: Grup preferit de tots els temps? O artista?
1: Uf, aquesta és molt difícil.
0: És complicada, sí.
1: La reduiré a Menorca i te diré que Berlat.
0: Molt bé.
1: Però és Berlat.
0: Sí, és que està re, és que és una cucura. Bueno, què t'està semblant el festival fins ara? Quina nota li donaries per ara?
1: Jo li posaria un bon 9.
0: Sembla...
1: I m'està semblant molt bé.
0: Una nota, o sigui... justa, bona,
1: sí.
0: I plus 9 i mig.
1: Sí, quasi que 9 i mig, sí. M'he quedat curt. Sí, sí. Coneguent-te tothom que està tocant, els DJs també, que és una part... Bueno, jo els conec tots justament,
0: sí?
1: Però és molt bona elecció. Sí, molt bona selecció.
0: Un disc que salvaries, que si t'has de quedar amb un disc, quin te quedaries?
1: Uf, pues mira, els darrers anys he estat escoltat molt Jonathan Wilson, no sé si saps qui és. Hi ha un disc que es diu Gentle Spirit, que està molt bé, rock. Sí,
0: pues,
1: me l'enduria i ja em sigui.
0: Que guai, pues mira, aquestes pocs serien...

Has de guanyar. Sigui responsable, per l'amor de Déu. No siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre? Qui vol ser normal? Enfonsa i ofega qui t'acompanya. I no ploris més. Qui te voldrà consolar? Sigues un home. Sigues poderós. Creix. Segueix creixent. Ascendeix. No t'atures ni quan ja ho tinguis tot. Triomfa!

Pau i Jens, tornem a tenir alguns problemes tècnics, però en uns instants tornarem aquí amb el concert de Berlat. Moltes gràcies i seguiu aquí, no us en digueu.

Gracias.

Com estem? Bé o no? Se sent bé? Sentiu bé? Sí? Nosaltres estem encantadíssims de ser aquí. Moltíssimes gràcies a Sa Graham Pierce. Un fortíssim aplaudiment per això que acaben de muntar. Fortíssim! Més, més, més! Més! No ho sent. Em sap greu, però no ho sent. Més fort! El que ha fet aquesta gent té molt de mèrit, eh? I el poble de Sant Climent també, per cert. Un fort aplaudiment per ell, també.

Moltes gràcies. Bueno, per aquesta cançó que ve ara, invocarem una persona que sentireu, però que no pot ser aquí perquè, bueno, per logístiques, però ella és Naina Tramulles, que us va fer el favoríssim de fer aquesta col·laboració amb nosaltres, que es diu Dins el vent. I és una cançó que podeu sentir en el nostre darrer disc, que es diu Pareidolia, Pareidolia, vale? Pronuncia Pareidolia. I no res, com qualsevol grup autogestionat com som nosaltres, sabeu perfectament que és molt important la vostra col·laboració. Us agraïm molt que segueu aquí. Si voleu, allà tindreu unes camisetes i uns vinils preciosos d'aquest darrer disc. Estarem encantats de vendre-los, de fer el que vulguis amb ells. De firmar-los, sí, posar una firma si voleu. Però això, que si voleu, si us agrada el projecte i el voleu recolzar, us agrairem enormement. Gràcies a vosaltres. Merci. Dins el vent. Aquesta us volem sentir, eh?

cançons i endevinars, tu que rius i balles d'indecisió.

Bona gent, un fortíssim aplaudiment per la col·laboració que vindrà ara, que sortirà d'aquí uns instants.

0: acabant nosaltres, eh? Ei! Un fortíssim aplaudiment per el Johnson Woo, que ho han fet. Increïble. Vaya abrazo, no? Estat espectacular. Més, més, més, més. Un fortíssim aplaudiment per Dàlia, que també ha estat increïble, o no?
1: Ho heu fet molt bé, Sepe.
0: Gràcies. I un fort aplaudiment també fortíssim per en Pedro Tuomala, també, que ho ha fet increïble. I després de nosaltres vindrà Fandango, també. Fandango Stars, ho ballarem aquí tots junts. De nou, moltíssimes gràcies a Sa Graham, a en Roger, a tota la gent que ha muntat això. Vaya fiestón, espectacular. Fa falta més projectes com aquests. Això sí que és un festi de debè local, sí o no? Gràcies a tots per donar-li suport. I... exacte. Haureu vist que duim una camiseta bastant guapa? Ho he dit abans. Qui estigui un poc fart d'un poc de turisme massiu, de precarietat laboral, de condicions immobiliàries que mos fan sortir de silla, dia 13 de juny nosaltres estarem a les 7:30 a la plaça Biosfera i Berlat li dona suport en aquesta iniciativa de Via Menorca, perdó. Sí, fort aplaudiment. Us esperam a tots allà, eh? Vinga, com on anem?

es fa més petit i molt més íntim per a tots. Llavors, si volguéssiu atracar-vos un poc, seria aquest el moment. Això mateix.

Març 16 de nit, juliol s'allarga. Fa mescles cansanci amb sa parsimònia i n'Oriol es comença a cremar. Agafa ses claus,

I fins aquí és directe de Sant Climent per celebrar els 15 anys de Graham. A Menorca tenim la millor cervesa i sobretot una qualitat artística inqüestionable i s'ha de recolzar anant als concerts, exposicions, activitats organitzades per artistes locals i consumir producte local. Aquest directe a 6 hores ha estat increïble i tenim la pell de gallina. Ha estat possible gràcies a Connector Wifi, EduSound, Graham Pierce i, per suposat, i sobretot, milions de gràcies a tots els col·laboradors i col·laboradores de Ràdio Far, que ens omplen les zones de continguts culturals, que podeu escoltar des de la nostra plataforma radiofarmenorca.com. Una utopia feta realitat. Us convidam a descobrir-la. Jo avui m'he estrenat a Ràdio Far. Estic feliç i com a qui prova la ràdio, impossible que no ho repeteixi. Gràcies a l'equip de Ràdio Far, aquí i avui, en la Júlia Sales, el control tècnic, i en Sec Pons, a la regidoria. A la distància, en Cristian Coy, en Marina Enric i en Maria Pérez. Jo sóc en Martí Cintes, un servidor, i qui vulgui seguir a la festa ara sí que ha de venir a Sant Climent a ballar amb el concert final de Fandango l'Star. Nosaltres ja hem acabat per avui. Us deixem la cançó Patinar, de Pentinar la mort, de Fornaris, que ha estat la guanyadora de la primera edició dels Premis Natàlia Sans, amb millor lletra en català dels grups de Menorca. Salut, cultura i fins la pròxima. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperant que hagueu gaudit moltíssim.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A fer pastellet a les cases, molestar sobretot les persones que sabíem que s'enfadarien molt.
2: I com era això? Com us organitzàveu?
1: Era passar pel carrer a poc a poc, i quan arribàvem a la casa, que allà on volien anar a molestar, ens hi tocava, li tocàvem el teclat, clic, clac, clic, clac, clac, i ho anàvem, fugíem a corrents. I la xalada era veure si podia, si aquella dona sortia, oh, malcriats que sou, i ara es van dir molestar, no sé què. Això era.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Sonora Ferreries. Cada dilluns a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Rels.
4: N'hem parlat amb l'historiador i arqueòleg menorquí Martí Carbonell, expert en la migració dels menorquins a Algèria, i la primera pregunta que li han fet ha estat sobre els orígens d'aquest fet.
5: L'origen de la migració de menorquins a Algèria

0: Agrària remunta a l'any 1830 arran d'una forta crisi econòmica que va començar a patir Menorca a partir de l'any 1820, quan Espanya es va prohibir la importació de blat estranger en els ports espanyols, que era una de les principals economies menorquines, i va començar una dècada d'enfonsament econòmic de Menorca, i quan hi ha precisament mals moments econòmics és quan hi ha els fenòmens de les emigracions. No? I per tant l'any 1830 va ser el primer moment que els menorquins van anar cap allà per causes econòmiques sobretot, i després va coincidir també que aquell mateix any, el juliol de l'any 1830, Algèria va ser conquerida per l'exèrcit francès, i per tant França necessitava colons per colonitzar el territori, per explotar-lo econòmicament, explotar les matèries primeres, no? Per tant, si ajuntam aquests dos factors, crisi econòmica menorquina amb la conquesta francesa d'Algèria i la necessitat de tenir colons, fa que el fenomen de la migració des de Menorca sigui moltíssim factible, no? A més, si ajunten altres qüestions, com la facilitat que se'ls va donar als colons per obtenir terres a manera de concessió, i per tant feia bueno, que els menorquins pues, fos una població que emigrés cap allà. Després també s'hi afegirà que l'any 1835 un baró francès, que es deia baró de Vialar, havia obtingut terres a Algèria després de donar molt de doblers per sa conquesta, i va voler conrear els seus territoris de sa calors, perquè eren zones d'aiguamolls, i bueno, va arran d'un viatge aquí a Menorca va veure que sa població menorquina volia fugir de l'illa, i els hi va donar ses terres seves perquè els explotessin econòmicament. No sé, serien un poc els orígens de la migració a Algèria, a partir de l'any 1830 fins l'any 1845.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils, i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu fes també, quan ets un poc major, pues te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumeta, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega adormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC, o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un nom que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores de la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Viena Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.